0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
6: ¿Estás escuchando?

Let's go.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.
6: Yeah, at the rim.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
5: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs. I

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
4: Funky Tracks Radio.
5: Ese que dicen que es para gente...
6: Para gente encantadora.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
7: Elegir no te cuesta más.
8: Funky Radio Show.
7: Consulte la programación.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui. Assumpte.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades. I ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpte, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: fent el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu! Ja sonen les alarmes. Sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparats? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, aquí, la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per quin el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? No. Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tens un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí, però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li
0: dic. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
2: pues,
0: és
2: sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen.
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És que
1: o aquí.
2: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Oi, Charo!
2: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: He visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, con...

0: guanya 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gassa, adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galiana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
3: Reparacions. El primero. Durante...

0: playing tricks.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. Aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus. L'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure aquestes hores també a Valls i Fondalades de la Catalunya central que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
2: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Doncs sí, Laia, com qui no vol la cosa, avui acabem els especials d'estiu. Aquest és l'últim, el darrer.
5: Ha passat rapidíssim aquest estiu.
4: I tant, i la setmana que ve ja veuràs, comença ja la temporada normal amb tots els col·laboradors per aquí, que sí, seccions per allà. Però avui ens queda una última conversa que jo diria que és molt i molt i molt interessant i la gent descobrirà coses que no se, ni se les imagina, perquè avui descobrirem la Mercè que no es veu. Ep, comencem, llum vermella.
5: Som-hi.
4: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
5: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 18 de setembre de 2026, diada de Sant Josep de Cupertino, que és el curiós patró dels astronautes i viatgers de l'espai. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 863 de la nostra etapa digital i el 2652 de tota la nostra història. Una trajectòria ben llarga que va començar, com bé sabeu, el setembre de 1989.
4: Com sempre, recordeu que tota la nostra fonoteca, totes les seccions, tots els continguts els podeu escoltar al nostre web, festafesta.cat. I ara que estem a les portes de la tardor, Laia, i el calendari festiu treu fum, aquest cap de setmana tenim festes majors i celebracions de traca i mocador. Per exemple, a Sant Feliu de Codines, una salutació especial que ens escolten cada setmana des de la seva ràdio local. També hi ha festes major a Vilabertran, a Verges, a Avinyó, a Corró de Vall, entre moltes d'altres localitats d'arreu del territori.
5: I de cara al contingut d'avui, el nostre tema central ens posa a moda de compte enrere per la gran festa de Barcelona. Falten molt pocs dies per la Mercè i avui tindrem una conversa d'allò més reveladora amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'ICUP. Amb ell ens endinsarem en els secrets de la celebració per descobrir la Mercè que no es veu. Tota la maquinària interior que fa possible aquesta festa tan immensa.
4: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
5: Vinga, comença el Festa Festa.
0: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel canal de Telegram. Us podeu subscriure al canal de Telegram i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts també, a part del nostre web, per el tornaveu.cat i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
5: I també ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a tota la xarxa d'emissores de ràdios locals que ens retransmeten cada setmana i ens fan arribar a vosaltres.
4: Avui tindrem el repàs de l'actualitat amb l'Emma Robres, de Tornaveu, el pols a les places castelleres des de la mirada del baròmetre casteller amb la Sara Surial i la conversa central amb l'Esteve Caramés, que vàrem enregistrar al Born dins la jornada lúdico-bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, però en aquest cas va ser la de l'edició 2026.
0: Festa, festa!
6: Amb Laia Camproví
7: i Amadeu Carbó.
0: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: Per començar a escalfar l'ambient, obrim la nostra caixa de cançons particular amb un autèntic himne de la nostra música. Un cant a l'acollida que signava Jaume Sisa, però que avui escoltem en una versió rumbera i festiva de Sabor de Gràcia i La Trova Kung Fu. Qualsevol nit pot sortir al sol.

0: brillant aquesta versió Ritme de Rumba de Sabor de Gràcia i de La Trova Kung Fu, que ens deixa sempre amb un somriure als llavis. I ara connectem amb l'actualitat informativa del món de l'associacionisme. L'Emma Robres ens porta les darreres notícies del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els novens Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català enceten la recta final. Els guardons es lliuraran al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre. És un honor, així és com explica Rosa Maria Provencio, presidenta de l'ENS, celebrar una fita com aquesta en un lloc tan emblemàtic.
4: És un orgull que la seu de la Sobirania Nacional aculli els Premis Carné, que és l'organització més forta de la societat civil amb cultura.
3: A menys de 2 mesos per l'acte de lliurament, l'ENS ha presentat el cartell i la imatge gràfica d'aquesta edició. La proposta representa el títol construït amb diferents objectes que remeten a la festa i a la cultura popular, com bastons, carretilles, cintes de ball de cintes, serpentines, un flabiol o fins i tot un tortell de Reis. El cartell és obra d'Helena Calzada, que explica que, en certa manera, és un cartell col·laboratiu, perquè són objectes que han prestat diverses entitats. Les candidatures a les 5 categories previstes, persona, comunicació, activitat, projecte i entitat, es poden presentar fins al 30 de setembre al correu electrònic premis@ens.cat. En total, els novens Premis Antoni Carné repartiran 5.500 euros entre les propostes guanyadores. Premiar les bones pràctiques dins la cultura popular no només és necessari, és imprescindible. Us hi animem! La Sagrada Família escalfa motors per iniciar un cicle de cultura popular. Els dies 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre, la façana del Naixement rebrà tota mena de manifestacions culturals que celebraran el vincle entre el barri i la basílica. Contràriament al que s'havia fet en altres ocasions, totes les activitats se celebraran a l'exterior i seran obertes a tot el públic, creant així un ambient festiu i comunitari. Així ho explica Jordi López, membre de la Junta de la Coordinadora de la Sagrada Família.
5: Si volem fer arribar la cultura popular a la gent, el que no podem fer és un acte tancat. I llavors es va decidir fer-ho a plaça perquè fos un acte obert i pogués venir qui vulgui.
3: El 19 de setembre, el primer dels 3 dies, servirà per entrar en matèria. De 6 a 7 de la tarda podrà veure's un tast dels bars de lluïment de l'Àliga, els Gegants, els Diables, els Esbars i els Castellers. Les sardanes, en canvi, es faran un lloc la segona jornada, amb música de la Cobla de Sant Jordi. El 3 d'octubre, l'acte final, s'organitzaran 2 tandes, al matí i a la tarda, i rebran colles d'arreu del país. Al matí, doncs, falcons i colles geganteres. Al migdia, els esbarts. I finalment, ja cap al vespre, els trabucaires i els correfocs posaran punt i final a un cicle que celebra la nostra cultura popular a la ciutat comtal.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació i per tenir-nos al corrent de tot el que vull en aquest sector nostre de la cultura popular. I de l'actualitat del món associatiu, passem a l'actualitat del món casteller, perquè ara ja comença això a bullir de debò, de debò, de debò. Connectem amb la Sara Soriol i el Baròmetre Casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre Casteller.
2: Amb Sara Soriol. Quatre estrenes en el cap de setmana de la Diada Nacional.
1: Hola a tothom. Ens posem en contacte de nou per compartir amb vosaltres els resultats i novetats del baròmetre dels darrers dies. En aquesta ocasió us presentem 4 noves actualitzacions. Els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Tarragona han estrenat el 5 de 8. Els barcelonins l'han recuperat. El darrer era del 2024 i l'han sumat tant per la Diada com diumenge passat. No el feien des d'abans de la Mercè, des del 2018. Per la seva banda, els Matalassers de Tarragona també han recuperat la Catedral. No la feien des del 2024. La gran sorpresa ha estat el primer folre de la Colla Marinera de Tarragona. Els Xiquets de Tarragona han coronat el primer 2 de 8 carregat en el primer intent i en el primer any en què completen castells de 8 pisos. La darrera de les novetats, per part dels Castellers de Castellar del Vallès, han recuperat el 3 de 6 per sota. El darrer per sota dels capgirats va ser el 2019. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia a baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara. Seguirem molt atents a l'evolució dels castells aquest cap de setmana.
1: Festa, festa!
6: I entrem ara ja en el nostre espai central de conversa.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I és que Barcelona ja es prepara per viure la seva Festa Major, una celebració que mou milers de persones, desenes d'actes simultanis i molta tradició. Però què passa darrere de les bambolines? Com es coordina tota la imatgeria, els horaris i la logística? Per descobrir aquesta Mercè que no es veu, avui conversem amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
8: Abans de començar a presentar-vos el nostre convidat i endinsar-nos en l'entrevista que l'hem batejat com la Mercè que no es veu, vull fer una reflexió, curteta, però una reflexió. Qualsevol festa, qualsevol, i més quan és d'una dimensió considerable com la nostra, és per damunt de tot un pacte entre tots els que la fan o la fem possible. Així, els festers que som arrauxats de mena, posem tot l'esforç al cor i la visceralitat i també el cap perquè la cosa rutlli. Aquest rutllar, però, té una rerebotiga, un obrador, una cuina, si voleu, que a foc lent fa xup-xup al llarg de tot l'any i que fa que ara la Mercè sigui possible. És la feinada que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des de l'Institut de Cultura de Barcelona. Hem volgut saber més de la Mercè, de la seva gestió, de la seva producció, amb l'objectiu de conèixer-nos tots molt millor i obrir una mirada ampla el que és aquest fenomen festiu que és la nostra Festa Major, la Festa Major de Barcelona, la Mercè. És per això que, i em fa molta il·lusió presentar-lo avui, el nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Esteve Caramés, benvinguts al Festa Festa.
9: Bon dia, moltes gràcies, Amadeu, per convidar-me.
8: Escolta'm, ja et dic d'entrada, ja t'ho he dit abans, que a nosaltres ens fa molta il·lusió que avui puguem parlar amb tu i fer-te una entrevista, a més, amb certa profunditat, però jo hi ha una cosa personal que sí que vull que m'expliquis. Com l'Esteve Caramés arriba al món de la gestió cultural?
9: Això fa molts anys, ja. Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Això ja fa bastant de temps. Amb l'Eduard vàrem començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món. Però ja fa una pila d'anys que estic a l'Ajuntament i a l'Institut de Cultura fent una mica tots els papers de l'AUCA, ara director de programes culturals.
8: Està bé. M'agrada això, no?, aquest origen, i a més amb l'estimadíssim desaparegut, malauradament, Eduard Delgado, que ens va ensenyar a tots, jo penso que a tots, moltes i moltes coses, i vam poder fer moltes i moltes coses amb ell. Per començar, et faré dues preguntes que jo penso que són de rigor per entendre en quin magma ens movem quan parlem de, no?, i que entre d'altres ciutats no es produeix, i que sí que hi ha altres ciutats que tenen models semblants, però cadascú té el seu particular, perquè què és i què fa l'Institut de Cultura de Barcelona?
9: L'Institut de Cultura de Barcelona, dit fàcil, és el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que l'Institut de Cultura, a més doncs, de gestionar museus, de donar subvencions, de participar en la governança dels grans equipaments de la ciutat, com el MNAC, el MACBA o el Museu Picasso, és també executor i productor de diversos programes culturals que es fan a la ciutat. El Festival Grec, el programa de Nadal, els festivals literaris, la Bienal de Pensament i també, evidentment, les festes de la Mercè i les festes de Santa Eulàlia.
8: Per tant, d'entrada ja ens has dit alguns programes que penjarien, de dir-ho, de la teva direcció, i per tant, volia preguntar això, quines funcions concretes desenvolupa, no tu, sinó la direcció de programes culturals?
9: La direcció de programes culturals ja fa molts anys que funciona dintre de l'Institut de Cultura i agrupa tots els programes que fem propis des de l'Institut de Cultura. Tot el que nosaltres ideem, dissenyem, planifiquem, financem i finalment produïm. Això és un calendari anual d'activitats on, evidentment, doncs, la Festa de Mercè és segur el festival més important, però també ho són el Festival Llum BCN, que està vinculat a les festes de Santa Eulàlia, però també és la Cavalcada de Reis, i aquí esmento doncs, les tres grans produccions que fem, però també ho és el Festival Grec, també és el Dansa Metropolitana, els festivals literaris importantíssims, BC Negra, el Festival 42, la Setmana de Poesia, el Montllibre... Amb tot això, ara mateix, amb aquesta gran capacitat que tenim per tots els que tenen, tots els equips de producció de la casa, estem muntant, per exemple,

0: de tota una organització molt complexa. És l'esdeveniment de més complexitat que s'organitza a la ciutat?
1: Sens dubte, ho és. Complexitat, i ho dius bé, per totes les capes que té. Evidentment, doncs, coneixeu molt bé tot el món fester i, per tant, tots els esdeveniments al voltant de la cultura popular, però és festival de música que tenim 7 escenaris per tota la ciutat.
0: Després desgranarem
1: tot. Tenim tot el món de les arts de carrer. És a dir, té una diversitat i pluralitat d'accions brutal. Tot en marxa i al mateix temps. Mm-hmm.
0: Quan esclata la darrera carcassa del tercer coet del Piro Musical, la tercera carcassa que diu la Mercè s'ha acabat i diem adéu i fins l'any que ve, què passa? Quan comença la roda a la Mercè a tornar a girar o no es para mai?
1: No s'atura mai. A mi aquests dies els amics em pregunten què, com estàs nerviós, teniu dia tot llest? I jo dic, espero que sí, que ho tinguin tot llest. En aquests moments m'amoïna bastant la Mercè 26, i és el que ara mateix jo estic treballant. Jo vull dir a les persones, doncs, que ens encarreguem de la gestió i de la programació, perquè evidentment, doncs, la producció ha tingut uns últims mesos intensíssims i evidentment que tots hi hem estat a sobre. Clar, el millor de tot és que tot això, tot aquest esforç, tota aquesta feinada acaba amb un Piro Musical a l'Avinguda Maria Cristina, lo qual és meravellós. Vull dir, imagina't tu acabar una feina i que tinguis 100.000 persones i un Piro Musical. És una sensació d'un gaudi i d'una emotivitat. Jo moltes vegades a l'acabar el Piro Musical m'he emocionat molt recordant tota la feina que hem fet i tots els que ens han ajudat a fer-la.
0: Clar, perquè és que aquí, clar, hi ha diferents nivells d'implicació. Com es coordina, com es posa oli a una maquinària, perquè això és una màquina, uns engranatges que han de funcionar, com la Mercè. Per exemple, quins serveis municipals es coordinen? Però com es coordinen? És a dir, com el servei de la neteja d'un parc que hi ha un concert arriba a l'hora que s'acaba el concert i es neteja el parc i l'endemà sembla que no hagi passat res. Clar, això dius, home, si fos un concert això seria fàcil, però és que és tota la ciutat, totes en l'aire.
1: És que ho dius bé en això de... És una màquina, és un engranatge espectacular. És, tu abans ho has dit, segurament doncs, l'esdeveniment més gran que es fa a la ciutat, però és el projecte més transversal que fa tot l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ara estem parlant aquí de la feina que fa l'Institut de Cultura, però és que és tot l'Ajuntament de Barcelona qui s'aboca a l'organització de les festes majors. Nosaltres ja fa molts mesos que amb tots els serveis municipals, neteja, parcs, platges, evidentment Guàrdia Urbana, també Mossos d'Esquadra, indispensable Protecció Civil, amb tothom estem ja planificant tot allò que passarà. Però com a tota màquina, les màquines també tenen memòria i hi ha coses que s'activen cada any, no? I tu no n'ets conscient, però les llanxes que estan a la platja del Bogatell tota la nit mentre estem fent els concerts del Bogatell, perquè tenim 3 llanxes de Creu Roja i Guàrdia Urbana, doncs algú ja s'ha encarregat de fer la licitació i la contractació. Tot d'una manera, tothom sap en quin lloc s'ha de posar, perquè realment tothom, i això és molt d'agrair, s'ho pren en primera persona.
0: La seguretat, per exemple, ha agafat molta volada en els darrers anys.
1: Sí, és un tema que ha agafat molta importància. Jo crec que som una ciutat cívica, crec que som una ciutat molt pacífica i sempre hi ha elements, doncs, que apareixen. En això també fem una feina amb els mitjans de comunicació perquè ens ajudin també, doncs, a explicar aquesta part cívica i participativa que té la festa i potser no sempre, doncs, posar accents en incidents que hi ha.
0: Això és un tema que no passa a Barcelona, passa arreu, que de vegades les percepcions negatives es fan altaveu i es magnifiquen.
1: Es magnifiquen, però n'hi ha i hi ha una preocupació, esclar, per la seguretat. Pensa que, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona, doncs, tenim el centre de control les 24 hores, el CECOR, que està al carrer Lleida. Aquest centre funciona les 24 hores amb tota la Mercè. Estem coordinats tots els serveis i és des del CECOR que nosaltres podem tenir ulls en tot el que està passant. I, sobretot, ens coordinem els serveis. És a dir, nosaltres, quan programem, la Guàrdia Urbana sap el que estem programant, sap a quina hora acabem, la neteja sap a quina hora ha d'entrar perquè puguin fer els seus serveis i la Guàrdia Urbana pugui actuar i es pugui desallotjar. TMB sap quins serveis de més ha de posar perquè hi hagi un bon desallotjament dels espais. És tot un engranatge que és molt important que estigui coordinat perquè es garanteixi aquesta seguretat.
0: Ah, estem parlant que, per exemple, el metro no para.
1: El metro no para en tot el cap de setmana.
0: Això que nosaltres ho veiem.

0: perquè entres al metro, passes la targeta i agafes el vagó, però clar, això és bestial.
1: És a dir, estem dient que des del divendres a les 5 de la matinada es posarà en servei un metro i que allò no es tancarà fins al diumenge a quarts de dues, no? És brutal. És una mobilització que TMB fa cada any i que és espectacular.
0: Hi ha diverses maneres de dimensionar un esdeveniment, no? Un és el seu cost, que ara en parlarem, pressupostos, un altre és la participació, el número de persones. Ara ja no sé si es fa allò que amb l'Eduardo Delgado fèiem de la rentabilitat social, suposo que això es fa encara o no?
1: Això es mira d'una altra manera, però hi ha el retorn social, hi ha, evidentment, doncs...
0: Quatre números,
1: els pressupostos que sempre agrada. Mira, nosaltres, Institut de Cultura, tenim un pressupost de 3.800.000 euros per fer cada any la Mercè. Amb això, aixequem tots els ferros, posem tota la programació en marxa i encenem els llums i posem les tanques i els lavabos, per dir-ho, Però, evidentment, hi ha molt més que tot això. Hi ha tots els serveis municipals que ara mencionava, doncs TMB, tota la Guàrdia Urbana desplegada, els serveis de neteja. És a dir, això són serveis extraordinaris que no estan inclosos dintre aquest pressupost, però, evidentment, és un pressupost municipal. Es podria fer el càlcul...
0: Què deu valdre un dia de metro?
1: Doncs això no. és una molt bona pregunta, no?
0: Molt.
1: I aquí un economista ens hauria de dir, més que nosaltres. Però, evidentment, doncs hi ha molts serveis que treballen perquè estiguem fent això que estem fent. I és molt important, pensar com tota una ciutat s'aboca a la seva cultura, a la seva festa major, com es viu això en primera mà, no? I això es considera rendible.
0: Exacte, rendible. Ja tenim unes dades, ja sabem com més o menys funciona, però després s'ha de crear el que acabem rebent la ciutadania, que és la programació.
1: Sí.
0: Com es crea una programació tan enorme com aquesta, tan atractiva, que ha de tenir en compte ha de tenir en compte tothom, perquè tothom, com a mínim, trobi el seu acte dins la Festa Major per celebrar. Com es crea aquesta programació?
1: Mira, en això t'he de dir que som molts fent aquesta programació. El meu paper, una mica, aquí és director d'orquestra, però el director de programes, que sóc jo, o la cap de festes, que és l'Anna Lleó, nosaltres mateixos no som programadors. Nosaltres fem encàrrecs a programadors. Fem encàrrec, doncs, a la gent de les arts de carrer, a la gent del circ, a la gent de la música, i ho mirem de fer en aquesta mirada que tu dius prou diversa, és a dir, que això inclogui una diversitat molt àmplia. Anem a uns públics familiars, anem a un públic jove, anem a un públic més melòman, intentem allò que es digui a un públic de ciutat, que abarqui la més gran àmplia varietat del que hi ha a Barcelona.
0: I és clar, amb això que deies, no? Tot el que hi ha a Barcelona, però Barcelona també és molt gran. I sí que nosaltres, jo almenys estic veient dels darrers anys que hi ha un esforç no de descentralització de la Mercè, sinó que la Mercè respiri no només el centre històric, per entendre'ns, en aquells espais que poden engolir masses de persones, sinó que arribi, si pot ser, a tots els barris hi hagi alguna cosa.
1: A tots els barris és molt, perquè Barcelona té 73 barris. Però realment estem fent aquest esforç d'apropar tothom i fer coses en espais que tinguin sentit. Que allò que passi al Parc de la Trinitat formi part de la vida del Parc de la Trinitat. És Mercè, però ha de formar part de la vida del barri de Trinitat i del districte de Sant Andreu. I allò ja ha de ser una part pròpia de la vida que fa la ciutat, i que gent de tota Barcelona hi vagi, i que la gent que estigui allà s'ho senti pròpia, però que ja sigui una part pròpia del Parc de la Trinitat. I aquesta amalgama entre la programació i els espais és una amalgama que no és tan fàcil com sembla. No tots els espais, els que feu programació ho sabeu molt bé, funcionen per fer-hi de tot. I de vegades proves coses i dius, ui, em sembla que això estava bé, però no era aquí el lloc.
0: Però en canvi sí que té un aspecte molt interessant més enllà de l'activitat que es faci, sinó que jo, com, per exemple, jo que sóc del Guinardó, el millor barri del món, puc anar, per exemple, i descobrir la Trinitat, que probablement sense aquesta activitat de la Mercè jo no hi aniria.
1: Això és meravellós, no?
0: Perquè això és una passada.
1: A mi m'agrada molt aquest esperit tafaner que tenim al barceloní, no? I sempre l'hem tingut per la Mercè. És a dir, això és molt bonic, no? Tu, quan treballes a Mercè, tu passes molt bé, però després quan veus com la gent la gaudeix, perquè la gent fa Mercè, no? Això que dic, fem Mercè. I quan la gent fa Mercè, fa això que tu dius, Amadeu. Va a tafanejar per la seva ciutat. Anem a veure això que han fet al Port Olímpic Nou. Ara, escolta'm, què és aquest parc de l'aquaducte que està aquí a Ciutat Meridiana, no? Hi ha aquest esperit ja de sortir al carrer. Per exemple, posem en marxa la Setmana del Llibre en Català, aquí al passeig de Lluís Companys. Ja des de l'any passat es fa conjuntament amb les Festes de la Mercè, i la gent de la Setmana del Llibre està encantada de fer-ho amb les Festes de la Mercè, perquè veuen que tenen molta gent que surt al carrer a fer Mercè i a fer la Setmana del Llibre en Català, i es barreja doncs, aquesta gràcia que té la gent d'anar per tot arreu, d'omplir-ho tot i d'anar descobrint noves Barcelones. Jo crec que és molt important això, anar obrint, no?, i fer veure doncs, la varietat que té Barcelona i tots els barris que té Barcelona, i això la Mercè ho acompanya molt, no? Jo crec que l'Ajuntament doncs, això ho intentem fer sempre.
2: Festa, festa. Estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en aquesta interessant conversa amb l'Esteve Caramés per refrescar l'orella amb bona música d'autor. El polifacètic Guillem Roma ens proposa cançons que curen i avui ens delecta amb el seu tema titulat El Senyor. Escoltem-lo. Era una...

0: Preciós aquest tema d'en Guillem Roma que acabem d'escoltar. Ara reprenem la conversa al voltant de la Festa Major de Barcelona. Esteve Caramés continua endinsant-nos en els secrets de la Mercè, els reptes de la seguretat i tantes altres coses.
1: El juliol, el mes de juliol, normalment és el moment, no, que la ciutadania comencem a flairar una cançó. Alguns, els que tinguem sort, farem vacances, però comencem a flairar que tenim la Mercè a tocar, no? Que són aquells moments que ja esperem per la polèmica, que normalment, si no fem aquesta polèmica, no seríem barcelonins.
2: Part de la nostra grandesa.
1: Forma part de nosaltres, que és la tria del pregoner o la pregonera i la presentació del cartell, que és clar. Mai, no hi ha ningú que mai, sempre hi ha alguna coseta que ha de sortir, no? Quins són els criteris que tenim en aquesta ciutat per escollir el pregoner o la pregonera? O, per exemple, qui farà el cartell?
2: El pregoner o la pregonera, i això és molt bonic que sigui així, és una potestat de l'alcalde o de l'alcaldessa d'aquesta ciutat. I l'alcalde o l'alcaldessa d'aquesta ciutat, ja t'ho pots ben imaginar, doncs es troba amb molta gent, fa moltes reunions, dina amb molta gent, i és amb ell o amb ella que li correspon, doncs, trobar aquesta figura, no? Aquesta figura, doncs, que ha de representar alguna cosa, ha de saber pregonar, perquè s'ha de saber pregonar. I el cartell el treballen, doncs, tots els col·legues de la direcció de comunicació de l'Ajuntament, i tenen molt en compte, estan molt atents, també, i això és molt, molt interessant, perquè ho fem tots, a la creativitat que hi ha a Barcelona, a la innovació que hi ha a Barcelona. Aleshores, s'intenta, sempre, cada any, un punt.
1: Perquè, clar, és que ara ja no estem fent un cartell. Fins fa 2 anys o 3, el que fèiem era un cartell. Però ara fem una altra cosa.
2: Ara, des de
1: ara fem una creativitat bestial.
2: Exacte, des de fa 2 anys es fa una creativitat, doncs, que va acompanyada de l'audiovisual. I s'ha posat, doncs, tot un audiovisual al voltant, que això fa cartell, al final, no? I es treballa molt més amb aquesta idea transmèdia. És fantàstic, no? Doncs provem coses. Són símbols del temps i això va passant. I la gràcia, no?, és que tu trobes, doncs, et pots anar mirant els cartellistes que han estat de la Mercè i, clar, els noms que hi ha aquí són, doncs, espectaculars.
1: Nefarios... Tothom, vaja.
2: Tothom. Aquí ha estat tothom. I aleshores la gent també vol ser un cartellista de la Mercè. Clar, també és bonic que això ho tingui, no?
1: En el fons, l'Ajuntament de Barcelona el que fa és proveir-se d'obra d'art. En el fons.
2: I els pregoners i les pregoneres són exactament el mateix, eh? Vull dir, aquí han hagut pregons de Mercè Rodoreda.
1: És que
2: estem parlant d'això. És un símbol, bueno, el que és la Mercè per la cultura catalana.
1: I quan entrem ja en món de la festa a Puridú, quan passegem pels carrers en Festa Major, no només a Barcelona, arreu, tenim la sensació de caos. Gent amunt, gent avall, ara dinem a les 5 o a les 6 de la tarda, si és que dinem, perquè ja no saps si dines, si sopes, no? Però per mi la gràcia d'un poble que està en festa és que sembli que està amb potes en l'aire, no?
2: És
1: que el que precisament no estàs amb potes en l'aire, perquè tot segueix un ordre, una lògica, fins i tot la programació de la Mercè, que sembla explosiva, té uns eixos temàtics que tots junts formen una programació i que, si vols, entrem a comentar breument i, si vols, pots prendre el luxe fins i tot de dir i mireu, i aquest any, d'aquest eix temàtic, no us perdeu això. Ja sé que és difícil perquè la...
2: Molt difícil.
1: És molt difícil. Per exemple, un pilar de la Mercè és la música, la programació musical. Com ho fem, això?
2: Amb la música, nosaltres ho treballem en dos bandes. D'una banda tenim el BAM, Barcelona Acció Musical, que és aquest festival que ja té 30 anys, que treballa totes les emergències musicals que hi ha a la ciutat. Això és molt fàcil de dir, però el BAM, quan va començar... El BAM ha estat l'origen de moltes coses que han passat en aquesta ciutat, no? Ara jo, per exemple, festivals que ara, doncs, de renom internacional com el Primavera, van començar, és a dir, la primera llavor estava posada en aquell BAM, i tothom té en aquesta ciutat, i tots tenim, doncs, aquell concert de BAM que vam anar tots una vegada, doncs, o a l'Estació de França, o a la plaça de Catedral, o a la plaça Catalunya, o els més joves a la Rambla del Raval, no? Hi ha aquesta part del BAM i hi ha la part de Mercè Música, que és aquest escenari, que aquests escenaris mirem, doncs, que siguin un aspecte més transversal de la música, sempre mirant el talent local, no? Intentem intentem sempre que hi hagi un homenatge, però l'any passat doncs, volen fer a la Sala Celeste. Intentem que hi hagin aquests homenatges. Intentem que hi hagi el que és el talent que hi ha a la ciutat, el Niño d'Elche.
1: Això en el cas de la música, però després tenim un altre eix que ha guanyat força i que va guanyant força i força i força i cada cop hi va més gent i cada cop ocupa més espais diferents, que al principi, a l'inici de tot, quasi bé venia de la cua de Tàrrega, per dir-ho d'alguna manera, però que ara això ja té una identitat molt pròpia, que és el MAC, la Mercè Arts de Carrer.
2: Mercè Arts de Carrer és un programa que ha anat creixent. Jo no dic tot, però pràcticament tot el que s'ha vist a Tàrrega ho podem ara trobar aquí a Barcelona per la Mercè. Tenim dins de la Mercè de Carrer, nosaltres sempre fem un parc que dediquem al circ. Tenim dansa, molt important l'escena de dansa a Barcelona. Doncs dansa contemporània als parcs de la ciutat. Tenim les arts de carrer, no? Aquesta barreja entre la dansa, el circ, la dramatúrgia, que la tenim a l'Estació del Nord i també la tenim al Parc de la Trinitat, com he dit abans. I després fem píndoles, no? Uh-huh. Això als itinerants és una cosa que ens agrada, també, no? Ens agrada anar fent itinerants, que arribi tota...
1: Barcelona és una ciutat d'itinerències festives. Ho ha sigut sempre, ja des de l'època medieval, amb les processons, les entrades reials... Això ho portem a l'ADN, nosaltres,
2: exacte,
1: eh?
2: No? Fem sí, les cavalcades sí. i també fem aquest espectacle, no? Però aquest any també ens anem al Parc Güell i als jardins de Joan Maragall, als jardins del Palauet Albéniz, d'alguna manera. Allà fem coses molt, molt delicades, amb un esperit més tranquil, menys caòtic, perquè també aquelles famílies amb nens més menuts o amb nens que necessiten més calma, doncs també tinguin a aquest espai. Això també és molt important, perquè hi ha tota una part que no es veu.
1: És que la Mercè majoritàriament no es veu, la Mercè.
2: És molt important que la Mercè sigui pionera en moltes coses. I hi ha una feina molt apagada que estem fent, però que creiem que és important, en el que és l'accessibilitat a la Festa Major, no? I ens importa molt doncs que totes les persones amb problemes d'accessibilitat, de tot tipus d'accessibilitat, tinguin accés a la Mercè. Introduïm motxilles i subtítols per la gent sorda. I estem fent crida a les comunitats de gent sorda de la ciutat perquè també tinguin accés a la Mercè. Fa dos anys, doncs, amb les famílies, amb nois i noies amb trastorn d'autisme, doncs, també els vam estar treballant doncs, aquesta feina que fem al Palauet del Bènic. I és molt important que això es faci des de lo públic, des de l'Ajuntament de Barcelona, i que tots els temes d'accessibilitat a la festa es vagin treballant, com tantes altres coses, com els punts liles que treballem per tots els temes d'assetjament, doncs és molt important que això estigui dintre de les festes de la Mercè. Tot el tema de reciclatge ja fa molts anys que es fa, però des de la Mercè vam ser capdavanters doncs, en imposar-ho, tot això. Hi ha molts aspectes que es van introduint a través d'una gran festa, gran festival de ciutat, però que a poc volem que vagin marcant el camí del que tots els esdeveniments al carrer en cultura.
1: Podríem parlar de d'altres tipus d'actes que podríem considerar menors, però que no ho són, perquè ens permet en conèixer la ciutat des d'una altra mirada, per exemple, el programa, diguéssim, de Més Mercè,
2: sí.
1: O el programa de l'associacionisme, que en aquest cas aquest any agafa molt... Ja l'any passat tenia molta força el Ràdio Associat, però jo et volia preguntar per la Ciutat Convidada. Què aportem nosaltres a la Ciutat Convidada i què ens aporta a nosaltres la Ciutat Convidada?
2: La Ciutat Convidada ja fa una pila d'anys, jo crec que són 20 anys que estem treballant amb una Ciutat Convidada, i ens aporta, jo crec, primer un esperit propi de Barcelona, que és aquesta voluntat de cooperació internacional que sempre existeix a Barcelona. I posar aquesta cooperació internacional a dins de la cosa més purament barcelonina és fonamental. Treballem amb ciutats amb les quals hi hem de notar que hi ha una sintonia, que hi ha unes ganes d'entendre la cultura d'una manera similar. Que entenen que la cultura és motor de ciutat i la cultura és part fonamental del que és una ciutat. Aquestes són les ciutats convidades a la Mercè, en tots els seus context. Hem treballat amb l'Havana, hem treballat amb Dakar, hem treballat amb Beirut, hem treballat amb tot tipus de cita.
1: I finalment, el que diferenciaria la programació d'un festival, d'una fira, etc., i que l'eleva a la categoria de festa, seria la cultura popular.
2: La cultura popular és
1: ara,
2: el centre.
1: Aquí ara s'ha quedat bé, perquè ens estan escoltant tots els de la cultura popular en aquests moments.
2: Ja ho saben, que és el centre i és la raó de ser de la Festa Major de Barcelona. A mi em toca, de vegades, doncs, anar fora a explicar què és la Mercè, no? I tu pots explicar si fem festivals, fes això, ho fa tothom. Però la cultura popular no es fa. Que hi hagin tantes persones implicades ja des de fa tants mesos, no? Els portem aquí i veuen els assajos de Castellers, veuen com la gent del bestiari doncs, està treballant les seves figures, veuen aquesta implicació, i diuen, uau, clar, aquí això és una altra dimensió. Aquí no, no, això de la participació i del comunitarisme, això no són paraules i discursos. Aquí això succeeix, de veritat.
1: Som realment una rara avis. Per exemple, tu que has voltat molts municipis d'altres països.
2: Ho som.
1: Som una rara avis en aquest sentit, eh?
2: Tothom té les seves especificitats.
1: Exacte.
2: Evidentment, cada ciutat té la seva cosa, no? Però per exemple, no? Doncs els anglesos, doncs, que estan molt interessats, doncs, per aquestes desfilades comunitàries i treballen molt bé, doncs, tot el tema de la interculturalitat, tema molt important, no? Clar, quan veuen aquí que nosaltres, doncs, farem la jornada castellera que fem el dia 24, no?, amb les colles castelleres dels barris de la ciutat, clar, això no està organitzat per l'Ajuntament, això és la coordinadora, que ja aporta colles castelleres que venen a cada barri de la ciutat, no? I quan veus totes les camises i tots els colors allà a plaça Sant Jaume, realment aquí hi ha una diversitat molt gran de Barcelona, i això funciona, i això els insisteixo molt, més enllà de l'Ajuntament. Això és més enllà de l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament aquí és intentar posar una mica de programació, de tanques, i bueno, intentar-ho.
1: Bueno, perquè, clar, som una cultura popular explosiva, vital, i això és bestial.
2: És bestial.
1: Per dir-ho en aquest context que estem avui, la paraula seria bestial. Esteve, hem vist que el present de la Mercè és potent, és complex, però ara no sé si tu, això t'ho pregunto com a director de programes de l'ICUP o com a ciutadà, perquè de fet tens les dues, no?
2: Sí.
1: Les dues coses, no? La pregunta és, quin futur tu entrelluques, o dit d'una altra manera, quins reptes té la Mercè en un futur immediat o no tan immediat i que ara per ara no tenim solucionats en una ciutat tan canviant com s'ha convertit la nostra?
2: Estàs posant en safata, eh? És una ciutat molt canviant, Barcelona, i la interculturalitat és una part essencial d'aquesta ciutat, no? Crec que estem ja... És el 20% de la població de Barcelona és nascuda fora de l'estat espanyol. Són molta gent que està arribant en aquesta ciutat i com ho hem fet tots, perquè Barcelona és una ciutat d'al·luvió i que s'ha anat generant a través de totes aquestes capes d'immigració, doncs volem que es facin seva també la festa de la Mercè com ens l'hem fet a totes, no? Aquí és fantàstic que vingui, però és fantàstic que sàpiguen que venen a la Mercè, que no venen a aquest concert, que venen a la Mercè i que tot el que passa aquí estan convidats aquí a tot.
1: No t'ho creuràs, però portem 40 minuts.
2: Vaja,
1: de conversa, i això vol dir que ens ho hem estat passant molt bé. Ara, si creus, podríem parlar molta estona, eh? Però clar, ja se'ns ha esgotat el temps i han quedat moltes coses per comentar. Jo en tinc un feix de coses a comentar. Però ara, si creus o vols comentar algun punt que no hem tocat i que dius, home, Amadeu, és que això m'ho hauries d'haver preguntat, és el moment. Tens el minut que ara més.
2: El minut que ara més. Jo m'hi passaria moltes hores perquè m'agrada molt aquesta feina que faig i que em toca fer. Jo, el minut que em deixes, sobretot és per tota la gent que participa, no? És a dir, el més divertit a mi em toca fer la Mercè des d'una furgoneta i vaig passant per tots els espais, no? I veure com tota la gent com gaudeix d'aquesta festa és el millor que té, no? Vull dir, l'espectacle és aquest. L'espectacle és veure una ciutat en una evolució i una ciutat que està passant tantes coses. A mi, demanar, doncs, això, no? Que tothom que aquest any, un any més, doncs, la gaudeixi en plenitud, la gaudeixi amb l'esperit aquest tan festiu que tots tenim i que vagi tot molt bé.
1: Esteve Caramés, Boada, moltes gràcies, primer, per haver acceptat la nostra invitació, dos, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres, el teu coneixement amb nosaltres, perquè realment jo m'ho he passat molt bé. I suposo que la gent que ens ha escoltat i els que ens escoltaran, perquè ja et dic jo que aquesta entrevista es acabarà convertint en un programa especial ordinari del Festa Festa, que sortirà quan fem els especials, també s'ho passin molt bé. Escolta'm, Esteve, moltes, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu també per convidar-me, un plaer estar aquí i bona Mercè a tothom.
1: Igualment, sí, perquè ara ja ens ho podem dir, això.
2: Ara ja ens ho podem
1: dir. Bona Mercè.
3: Festa Festa. Estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa, un autèntic luxe poder descobrir tot aquest entramat organitzatiu que sovint ens passa desapercebut, de la mà d'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: Festa, festa!

0: I amb el compte enrere de la Mercè en marxa, aquest Festa 2652 va enfilant el camí del comiat.
1: Volem agrair, sincerament, i aplaudir la feina de les nostres col·laboradores que ens han aportat tota la informació d'avui. Són l'Emma Robres, des de les pàgines del Tornaveu, i la Sara Soriol, al capdavant de la informació del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per la vostra constància i us esperem la setmana que ve.
0: I per descomptat, un agraïment molt especial a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no pari mai. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Recordeu, sortiu al carrer, gaudiu de la cultura popular, perquè la festa la fem i la vivim entre tots i totes.
0: Marxem. I com que estem a les portes de viure grans jornades de festa a Barcelona, però també d'altres llocs, ho fem amb una música elegant. Us deixem amb Festa a Ciutat, una estampa simfònica per a cobla, és a dir, no estem parlant d'una sardana, una estampa simfònica per a cobla i percussió d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la brillant direcció del Santiago Serrate.
1: La setmana que ve tornarem amb molta més cultura d'arrel. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
0: A reveure, ai, adeu!

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
2: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nora Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
3: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
2: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
1: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estellón davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia, informació.
5: Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16.
4: Premià Mèdia, informació.
6: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
9: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
9: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

I like it when you take control, even if you know that

0: Premià Mèdia. Informació.
1: En cultura, Cavalleria Rusticana del compositor italià Pietro Mascagni es podrà veure aquest dissabte, 19 de setembre, a l'Espai L'Amistat. És una invitació a gaudir d'una proposta operística que s'inspira en El Padrí, on la música i les veus en directe són les grans protagonistes. Sobre l'escenari, un cor de 40 cantaires dirigit per Jordi Lalanza, amb què els espectadors podran endinsar-se a la Sicília més emotiva, una història de passió, rivalitat, família i honor. De fet, la soprano premianenca Anna Puche assegura que és el rol més difícil que ha fet mai. Hi ha entrades disponibles a través de Code Tickets o de manera presencial.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Continguts en xarxa.

0: mío! ¡No me pueden despedir! ¡Este es el único trabajo que siempre he querido! ¡No quiero salir por la tele, solo quiero estar en la Fox!
1: Ajá.
0: ¡Mi familia! ¡Todos los días! ¡En las vacaciones, sí! ¡Especialmente en vacaciones! ¡Ven Fox News! ¡Somos adictos! ¡La Fox es nuestra religión! ¿Recuerdas el logo que quedaba marcado en la pantalla aún cambiando de canal y crearon el giratorio? ¡Era como nosotros!
1: Caitlin, no van a despedirte. Es que no puede controlar su ira. Es una máquina de rabia perpetua. Por eso gusta a los fanáticos, sin ofender a tu familia. ¿Quieres preparar los contenidos? Pues nada de llorar.
0: Nada de llorar.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta era una escena del film L'Escàndol, protagonitzat per Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie. El títol original és Bombshell, que vol dir notícia bomba, i explica com el fundador i president de la cadena nord-americana Fox News, Roger Ailes, va haver de plegar l'any 2016 arran de la denúncia de 23 treballadores que el van acusar d'assetjament sexual a porta tancada. Tot i això, la Fox va indemnitzar el seu comiat amb 40 milions de dòlars. Avui en parlem perquè dedicarem aquest Cinema a la Xarxa a la temàtica de l'assetjament sexual en l'entorn laboral. Un altre film que recull un cas real, ben sonat, és El Descobert, de Maria Schrader. Aquí hi trobem el rebombori que va tenir l'any 2017 el reportatge denúncia de dues redactores del New York Times sobre els abusos sexuals i violacions que el totpoderós productor cinematogràfic Harvey Weinstein havia practicat en una llista infinita d'actrius i aspirants a actriu. El sidral va ser tan gran i va tenir tanta repercussió que d'allà va néixer el moviment Me Too, que es va estendre com una taca d'oli per tot el món. Entre les actrius que van ser víctimes de Weinstein hi ha Ashley Judd i Gwyneth Paltrow. Després de la publicació del reportatge, el nombre de dones que van presentar càrrecs contra Weinstein va ser de 23 a 82. L'any 2018, Harvey Weinstein va ser detingut, el 2020 va ser condemnat a 23 anys de presó i actualment, amb 74 anys, compleix condemna al centre penitenciari de Rikers Island.

0: ya no soy Kenki. Soy Nevenka.
1: Soy Nevenka, un cas d'assetjament que va acabar als tribunals. La denunciant, l'economista Nevenka Fernández, tenia 26 anys en el moment dels fets, ara en té 51, i Ismael Álvarez, que actualment en té 76, va haver de dimitir. Tanmateix, malgrat el mal causat, la pena per a ell va consistir només en una multa de 2.000 euros. El nom de Nevenka Fernández es va fer tan conegut, van ser tan grans les pressions que va rebre i es va fer tan difícil que algú volgués contractar-la per por de represàlies, que va abandonar Espanya i se'n va anar a viure a Anglaterra. La seva denúncia, però, no va ser inútil, perquè va marcar un precedent. Va ser la primera dona de l'Estat a aconseguir la condemna d'un càrrec polític per assetjament sexual. El tema té tantes arestes que són moltes les pel·lícules que l'han abordat. Una d'aquestes és En terra d'homes, del 2005, amb Charlize Theron en el paper de Louise Jenson. El cas de Louise Jenson, que és verídic, va passar al 1975. Era una dona amb dos fills, divorciada, que treballava en una mina de ferro de Minnesota, en un indret on gairebé tothom vivia de la mina. La mina era el modus vivendi dels viladans, amb les limitacions que això comporta. Per si fos poc, la mina es considerava un terreny genuïnament masculí, i la possibilitat que les dones també hi accedissin feia que els homes les veiessin com a rivals laborals. És a dir, que a més de l'explotació obrera que s'hi afegia, l'explotació obrera que patien ells, s'hi afegia el tema del masclisme. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Oriol Cormina a les vies de so i que hem dedicat a l'assetjament sexual en l'entorn laboral, escoltarem un dels temes de Bob Dylan que recull la banda sonora de En terra d'homes. Louise Jenson i les seves companyes van patir abusos i vexacions constants pel fet de ser dones. Però al cap dels anys, molts anys, certament, el 1998, els tribunals van dictaminar que aquelles dones havien de rebre una compensació econòmica pel tracte rebut. Cosa que va marcar un precedent en el camp dels abusos sexuals als Estats Units. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com l'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I atents, si t'agrada el cinema, el Teatre Patronat anuncia la tercera edició del Patrofés, el festival de curtmetratges dedicat a joves autors i autores apassionats per la ficció i el documental. Tota la teca es repartirà en dues jornades. La primera, una secció documental, el dissabte 26 de setembre, i el 27 de setembre el dia es dedicarà a la ficció, a més d'una petita cloenda. Les dues sessions seran a les 11 del matí. Pel que fa a les entrades i preus, podeu consultar-ho al web del teatre i per informació també a Instagram.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio.
6: Sam y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
5: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el Departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 es troba tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil, al voltant de les 8 del matí. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions i, en conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Marxem ara fins al Parc del Reguisol de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, on s'acull la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesanal, Festa el Toc. Tota la informació d'aquesta estrena ens la porta des de Ràdio Vitamènia, Max Bosch.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa el Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa el Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I seguim amb cultura, perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I ara parlem d'aquesta casa. Premià Mèdia estrena una nova temporada amb novetats, nous formats i també amb els programes que ja formen part de la història de l'emissora. Una de les principals novetats és la recuperació de l'hora de ràdio en directe del matinal de 9 a 10 del matí amb notícies, informació de servei, entrevistes i participació ciutadana. A la graella continuen clàssics com el Sound System, el Fem Rotllana, És quan dormo, que hi veig clar, La porta de l'escenari o La granja. La temporada incorpora més nous podcasts i seccions, així com una aposta renovada pel vídeo i les xarxes socials. Entre les novetats hi ha el que hi havia aquí, que recuperarà la memòria de Premià de Mar a través de l'Arxiu Municipal.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
4: ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.
12: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines al passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
2: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su Comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions. Però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles. Perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa, i què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
1: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal,
1: hola,
0: Mònica, com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si

0: Treballem la força, estem treballant tot això, més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs, tenir-la el millor possible.
1: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Una salut global, podríem dir, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. I al final et sents insegura.
0: Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
1: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. Ja, de fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines, de vegades, aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
1: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
2: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
1: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta... I aquesta progressió, si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
2: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
1: Però hauria de ser...
2: Mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors, això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi, de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
2: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
1: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de shalavasana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos, darrere. Agafem
2: darrere.
1: Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de sobte, aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda, o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
2: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic. No?
2: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins... esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fa mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja fan ja tenen més superfície de recolzament que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
1: Seria braços estirats, la planxa baixa, alta, i braços flexionats a la planxa baixa, mm-hmm. sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així, a poc a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
1: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
1: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, eh? El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que haurem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, eh? Gairebé tots.
0: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
2: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
1: Jo tinc un que m'agrada...
2: Ah, sí? Explica.
1: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
2: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
0: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
1: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, eh? Amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
0: Mònica?
2: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida amb presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
0: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Eh? Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil. No? A vegades el cos també es pot ressentir
2: sí,
0: i practica, com sempre, conscient i amb professionals.
2: I tant.
0: Molt bé, ha sigut un plaer un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
2: Fins a la propera, gràcies. Adéu.

0: Premià Mèdia, informació.
1: I un apunt d'esports, el Premià de Futbol compta aleshores per tornar a competir a Primera Catalana. Els premianencs formen part del grup 1, on disputaran 30 jornades exigents. La primera serà aquest cap de setmana, dissabte, a partir de les 6, al camp del Quart de Girona. Serà el segon curs de primera i els premianencs arriben amb confiança al debut.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Y luego también, pues, seguir trabajando un poco en nuestra base, que es poder ofrecer esta atención integral, este refugio, en el sentido de que sea una entidad en la cual pueden ponerse en contacto con nosotros cuando lo necesiten, pues para poder comunicarnos alguna novedad, cómo se sienten, que también podamos, pues, realizar esta atención a nivel psicológico, a nivel sociolaboral, y a la vez también, pues, vamos a seguir, pues, con nuestro activismo, pues justamente para que estas situaciones que se presentan de sinhogarismo, de estas situaciones de personas que sufren discriminación familiar y del entorno, no caigan en el olvido y no se invisibilicen.
1: Pues Alex,
0: Muy bien.
1: muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este rato, por hablar con nosotros y también ayudarnos a ampliar también esta información y estos datos de este estudio tan necesario que lógicamente pues lleva mucho trabajo, pero también pues nos ayuda a focalizar también dónde está el problema y también ahora las soluciones. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis bona tarda.
1: Que
0: Tinc
1: vaya
0: molt
1: muy
0: bona.
1: bien, gràcies. Doncs Lluís, encara ens queda alguns minuts fins que el Marçal ens avisi que hem
2: Sí,
1: d'anar a la cançó.
2: exacte.
1: Jo estava pensant en una cosa que em van explicar fa uns dies i que vaig trobar justament preparant aquest episodi, que estaven parlant, no?, a Hora d'Onde, que estaven... O un dels propers projectes que faran seran aquestes llars on poder anar, no?, aquests habitatges d'emergència, que d'alguna manera doncs el que fa, o entenc que pot arribar a fer, és parar una mica el comptador, no?, i veure on es poden ubicar, quins serveis se'ls poden donar i com es poden caminar aquestes vides, que és justament unes llars compartides en alguns municipis, i no especialment grans, sinó pobles petitets de Catalunya, tot i que està més fora a Espanya, que no passa a Catalunya, però que a poc s'arriben aquí, que són llars compartides entre persones grans, persones a la tercera edat, i gent jove, que té problemes doncs, justament per accedir a l'habitatge. Llavors, aquestes persones grans que segurament, doncs, exacte, cedeixen una habitació en els seus pisos i aquesta persona jove, d'alguna manera, doncs, l'ajuda i li dona serveis que segurament doncs, no podria complir aquesta persona sola, rotllo, doncs, anar a fer la compra, ajudar-la amb les feines de casa, ajudar-la a la cuina, un tràmit electrònic.
2: Sí,
1: i d'alguna manera, doncs, és un canvi, és a dir, la persona que va viure en aquest pis no és que vagi a viure de gratis a casa de la persona,
2: ja,
1: de tercera edat, però sí que se li paga doncs, un preu gairebé potser simbòlic i, a canvi, aquesta persona gran està acompanyada i hi ha un seguit de fundacions socials que s'encarreguen i que en fan un seguiment. És a dir, no és una persona que ve del res, sinó que es fan com un match, no? A veure, per afinitats o per actituds o per què necessites, quina és la necessitat d'aquesta persona gran, i busquen un perfil de persona jove que puguin entrar. I, de fet, a Badalona, que en deixo clar, que no per l'Ajuntament ni per l'alcalde, sinó perquè el servei aquest, la fundació que es diu Llars Compartides, té dos pisos a Badalona que donen aquest servei i ja estan fent aquestes primeres proves pilots de persones joves que
2: doncs
1: comparteixen casa amb persones grans.
2: Estarà bé saber-ne alguna cosa.
1: Sí, de fet, podem cercar la Fundació Llars Compartides i que ens expliquin també com estan en aquests primers pisos que estan fent de moment com un pilotatge a Catalunya.
2: Perfecte.
1: Per veure com funciona, i potser doncs, seria l'altra cara també del tema de l'habitatge, que dins de la necessitat, perquè neix d'una necessitat,
2: també,
1: lògicament, doncs pot també fer aquest ús i aquest servei social. Per tant, quedarem pendents a parlar-ne.
2: Molt bé.
1: Hem après avui coses,
2: hem
1: també.
2: Hem après moltes coses.
1: Moltes coses.
2: Sobretot.
1: Doncs marxem, Lluís, recomanant música.
2: Vinga,
1: avui què recomanem?
2: Vinga, marxem amb Zuma de Manzana de Gom.
1: Perfecte. Doncs, Mercè, t'agrada el suc de poma o no?
2: A mi sí.
1: Sí, mira,
2: i la casa està molt bé.
1: És fresqueta, també. Va. Doncs gràcies al Marçal CC i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho, Premià de Mar.
1: Lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori i amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
2: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La 5a edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obren noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
3: En els moments que estem, és necessari l'art. És necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
2: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Esfumato.
1: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalces Nebot? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. Might want to sing.
0: Ai,
2: note for,
0: don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldat de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

Eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo, t'hi trobis molt a gust aquí al club.
3: Oh,

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... Usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció. És Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, és clar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: es el planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo.
1: Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve.
0: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert! Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Don Alfagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Don Alfagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
2: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Radiotelevisió de Cardedeu, la xarxa i Radiotelevisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i al desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: escalons. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. En recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, com ho elimino?

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Aquest passat estiu també ens va deixar Pepino Díaz.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música. It's a

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respòs, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat dels Cídex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols als i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols als i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
0: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allarga fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
2: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
3: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que, quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència. Perquè amb els drets no es juga.
0: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
2: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
7: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, el rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
2: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
8: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
0: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
2: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement a de cara a dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
9: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
2: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per emetre-la a tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
10: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
11: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
10: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
2: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
12: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
12: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
13: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
12: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
13: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
12: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
2: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada han sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta, la prealerta ja ha quedat tancada.
2: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, que ja no fa falta.
0: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
14: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
15: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
14: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
16: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar el David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
17: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
16: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
18: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres veurem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
19: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
2: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
0: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
2: Perspectiva és una manera de viure. Una producció de Cardedeu, la xarxa de Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avanç social de tots aquests projectes.
20: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada. I és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
2: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan Garcia es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Lligoy no està descartada.
0: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elxot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
0: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo Rubí. Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sisco, Lara, qui s'ha endut la primera victòria del curs?
21: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
0: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: L'Assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'Assolim obrir una mínima escletxa en el marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'Assolim ha posat la directa, cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, cara al Bertran i Tilly Currens s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'Assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor. Un marge que, tot i no ser definitiu,

0: 4. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa a l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
0: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Immigrant song for New York City.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
2: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: Repassem ara la resta de notícies.

0: Des de la jornada, Lídia Porta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha estat a Mataró, des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
1: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de l'acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
1: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
1: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Tindrem molt per veure, molt per llegir.
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel. I un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid, a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que, quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi nodular contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts, en cas basat en el model sanitari català, està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció de no estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada, quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda. Durant l'escolcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol, i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La Setmana del Llibre en Català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Moliner, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la base social d'aquests dos projectes.
12: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada. I és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassada aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puigdollers, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinoart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Trobarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
20: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un corner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent. Hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre, un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit que guanyes i vas a la final, no? És un format Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els organes no van donar cap opció al Penyiscola, tot i que arriba al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
25: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
25: Anem al teatre.
26: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porto. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat aquest dissabte per al menor de 17 anys detingut divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva, el 12 de setembre al migdia. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització d'Aigua Viva del parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament per mostrar el rebuig dels fets. Fins i tot l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest en què reclamava justícia. I el govern declararà com a projecte estratègic el futur hospital de Terres de l'Ebre en el Consell Executiu d'aquest dimarts. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que al final de juny comencés el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Pané ha remarcat que la declaració d'interès permetrà simplificar els procediments urbanístics de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir aquest nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus Abrenc de la Universitat Rovira i Virgili. I també per part del govern, els seus consellers recorren aquest cap de setmana diversos punts del territori per fer balanç de la meitat del mandat. En aquests actes s'han anunciat diverses propostes com un pla per renovar les marquesines d'autobús a tota Catalunya o una línia d'ajuts de 4,9 milions d'euros per a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodal contagiosa. També s'ha demanat als partits que assumin forces per poder tirar endavant el nou model de finançament o s'ha defensat l'esforç que es fa per ampliar places d'ofertes de català i garantir els drets lingüístics. I canviant de tema, el jutjat estima el recurs contenciós de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, i anul·la la sanció de 10.000 euros que se li va interposar a la Generalitat per les seves declaracions a 8 TV sobre la immigració. Aquesta sentència conclou que no s'han acreditat que les paraules d'Oriols generessin una discriminació. Aquesta informació l'ha anunciat la formació en la convenció municipalista que s'ha celebrat avui a Ripoll. Per la seva banda, Oriols ha anunciat que el partit també compta ja amb una cinquantena de candidats municipals i espera tenir de blau Catalunya. I també en política, el secretari de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. I pel que fa a la cultura, la Setmana del Llibre en català escalfa motors en una edició més gran de la seva història. En aquesta 44a edició que es va inaugurar ahir, s'allargarà fins al 23 de setembre i el Passeig Lluís Companys de Barcelona tindrà totes les parades sota el lema Molt per veure i molt per llegir. Aquest ocuparà 9.000 metres quadrats i tindrà 33 expositors, 98 casetes i més de 252 segells editorials. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Dirus a càrrec, biopsic, estulo, tu podute, cogoro, taestu, ase...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a part del Pagesos de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Andic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha comentat la CNI i fonts fugítiques, es tracta d'un home que li va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons la informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Bernie Albre, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'aula de ciències de l'activitat física i l'esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar a la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la Setmana del Llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Continguts en xarxa.
3: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
4: És alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants. Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
5: Molt bones a tots. Avui parlarem d'una pregunta que a mi me la fan, anava a dir cada setmana, però me la fan cada dia i és sempre igual. Sigui qui sigui, sempre cau aquesta pregunta i te la fan normalment al mateix lloc, al carrer, de pas, així en mitja rialla, i és com el què, alcalde? Quan comencen les obres o quan han de començar les obres? I és que darrere d'aquestes preguntes hi ha una teoria molt estesa, que és que quan un poble rep una subvenció i una ajuda, l'endemà ja hi ha d'haver una màquina acabant i preparant el projecte. I si no és així, és que l'Ajuntament o no s'ha espavilat prou o és que som una mica tontets. Doncs avui us explicarem el viatge de veritat, sense exagerar ni un pas. I és que quan et concedeixen una subvenció hi ha un procés de molta alegria i de foto i de comunicar-ho. I la primera parada és que el projecte no serveix, no acaba de servir. Per què? Molt senzill, perquè es va redactar al seu moment de forma molt ràpida i ara que han aprovat i han contestat han passat prous mesos perquè els preus i la dimensió del projecte hagin pujat o hagin canviat i els materials siguin més cars. Així que s'ha de modificar el projecte, s'ha de redactar de nou i s'ha de revisar. La segona parada és l'exposició pública, un mes clavat perquè el projecte estigui penjat i perquè qualsevol persona hi pugui dir la seva. Si ningú diu res, amb una mica de sort, tirem endavant. Si algú diu alguna cosa i s'al·lega i s'ha de tornar a modificar, doncs el procés i la roda torna a començar. Tercera parada, les bases, el plec tècnic i el plec administratiu, que són papers que ha de fer algú i ha de revisar algú i també ha de firmar algú. I això també és un altre mes de termini perquè les empreses s'hi puguin presentar i es pugui fer la licitació. Si tot va bé, arribem a la quarta parada, que és que si ningú s'ha oposat, ja tenim l'empresa guanyadora. I diem, hosti, enhorabona, la truca és content i la primera frase amb la que et trobes és que et diuen que sí, sí, que està molt bé, que moltes gràcies, però que no poden començar perquè estan acabant una altra obra. Amb una mica de sort, signes el contracte 2 mesos després i arriba la cinquena parada, la de veritat. Al cap de 4 dies s'han de reajustar partides perquè, endevineu, els costos han tornat a pujar des de que es va fer el pressupost i allà és on arriba la sisena i última parada que, amb una mica de sort també, l'obra dura el doble del que s'havia pactat o previst. I ara sí, això no és una excusa. Això és el calendari real d'una obra d'un poble de 350 habitants i una obra de qualsevol altre municipi. I us ho explico perquè ens agradaria que quedés molt clar que qui pateix aquest camí són les persones que estan dintre del procés i que ho viuen al dia a dia. Moltes vegades nosaltres no fem de rellotge, sinó que l'aguantem. Però aquí hi ha una part que sí que us toca a vosaltres, i és que tot això que us acabem d'explicar, el projecte, l'exposició pública, l'adjudicació, la pròrroga, cada partida, tot això es diu i s'explica en veu alta als plens municipals, cada mes, amb porta oberta i, normalment, amb les cadires buides, sense que vingui ningú. I això és el que passa, que qui no ve al ple només veu 2 coses, el dia de la foto de la subvenció i el dia que arriba la màquina. I enmig potser han passat 12 mesos de silenci que clar, que si a una persona se li pot fer etern, perquè s'ha perdut tota la pel·lícula i només ha vist el principi i el final del que ha costat. Així que veniu als plens i descobrireu moltes coses més. Que vagi molt bé la setmana. Fins ara.
3: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
6: Avui al Som Terra conversa slow amb el Vicent Pascual. És productor de cultius herbacis de Térmens, a la Noguera, i parlem amb ell també en tant que cap sectorial de cereals de JARC, de Joves Agricultors Ramaders de Catalunya. Vicent Pascual, benvingut. Què tal? Com esteu? Com va tot?
7: Molt bé. Moltes gràcies i molt contents d'estar aquí amb vosaltres.
6: Doncs avui volem fer una mica de repàs de l'actualitat. Què passa, sobretot, per aquesta demanda que feu al Ministeri, demanar mesures urgents davant els preus del petroli, del gasoil agrícola, concretament en el vostre sector, no?
7: Sí, concretament això. És un problema més que tenim avui en dia i molt agreujat. Ja ho nota tota la ciutadania, és evident. Tots anem amb cotxe, no? I ho notem quan anem a omplir el dipòsit. Però els pagesos, que la nostra eina principal de treball és el tractor i l'utilitzem cada dia, doncs ens està fent insostenible, insuportable, aquesta pujada de preus després de la guerra.
6: Clar. Tots som conscients que el preu del combustible, gasolina, gasoil, va pujant, però és que vosaltres, clar, ho heu fet el càlcul i quan veus el càlcul, déu-n'hi-do, 62% en 6 mesos ha pujat el gasoil agrícola.
7: Bueno, doncs això és el que hem calculat, no? Al final estàvem comprant a primers d'any sobre 0,96 euros litro i ahir està a més d'euro 55, vull dir, clar, és escandalós i és inassumible, vull dir, perquè, clar, a més ens trobem ara que passat tot l'estiu, que potser és l'època de l'any que menys es fa anar el tractor, però ara tornem a començar, doncs, que hem de recollir el panís, les cosetxadores, el transport, i hem de començar a preparar els camps per sembrar el cereal d'hivern, doncs, moure la terra, adobar, aplicar fems, aplicar purins, sembrar, i és de les èpoques que es fa anar més el tractor. Uh-huh. Fins ara, doncs, potser no ho patíem tant, però ara... Ara és escandalós. Cada vegada que omples el dipòsit dius, mare meva, com ho pagaré això?
6: Perquè, mira, aquest programa també té aquesta cosa pedagògica d'explicar bé el primer sector. Vosaltres que us dediqueu al cereal, en quin moment esteu ara? Doncs això, a finals d'estiu, perquè continuem a l'estiu, principis de la tardor, en quin moment us trobeu ara al camp?
7: Bueno, pues una mica el que t'explica. Ara és una època de molta feina. Vull dir, ara hem de recollir tot el que hem preparat, vam preparar a la primavera i recollim a l'estiu.
8: Que bàsicament, què seria això?
7: El panís, el cereal, sí. Sí, pipes, panís, bàsicament això, farratges, s'acaben de fer les últimes segues de farratges, bàsicament això. I ara hem de preparar pues, tot el cereal d'hivern, l'ordi, el blat, la civada, el sègol, aquest tipus de, que se sembren ara a la tarda o i recullen pues, a la primavera, bueno, a principis d'estiu. Clar, i ara és una època de molta activitat. Pensa que a partir del 15 de setembre es pot començar a aplicar fems i purins al camp, que durant l'estiu no es pot fer. Pues, el 15 érem ahir, pues, clar, has de començar les cuves, les granges, s'ha de traure els purins perquè estan plenes les fosses. Això ho utilitzem com a fertilitzant. I, clar, la despesa es continua. I aquí al rec, encara, a les zones de rec, pues, se fa amb certa normalitat, però a les zones de secar, on a més venim d'una sequera que no sé si des de l'abril o el maig que no plou de forma considerable, que està tot molt sec, pues, clar, has de fer una despesa que no saps si tindrà un retorn clar. O que té un retorn molt difícil.
8: Va, anirem a pams, després parlarem de la sequera i de si us està afectant ara mateix o no, però continuem amb el gasoil agrícola. Sí que teniu una ajuda, no? Com tothom també té la seva bé, la petita bonificació, però aquesta ajuda s'acaba el dia 30 de setembre per una banda i després demaneu que doncs, hi hagi una bonificació més gran, no?
7: Clar, és que estem parlant de que la bonificació són 20 cèntims i la pujada que tenim avui, fins avui, i va pujant, pràcticament són 60 cèntims, o sigui, tres vegades més que l'ajuda, amb la qual no arriba, vull dir, no es compensa en el cost real que tenim nosaltres. I clar, a part del fet de que l'ajuda es cobre quan al cap d'un any, com aquest que diu, no? Vull dir, es va cobrar una primera part més ràpida, però ara no sabem quan cobrarem la pròxima part de l'ajuda. O sigui que nosaltres hem de fer el desemborsament, hem de pagar el producte i cobrarem pues, quan l'administració li vagi bé. I això pues, bueno, pues és intolerable, a part el diferencial, no? Ens donen 20 cèntims, però és que ja paguem el gasoil 60 cèntims més car que quan va començar pues, tota aquesta guerra.
8: Déu-n'hi-do.
7: I sense expectatives de poder... De dir, mira, no, és que això s'acaba i ja està, es normalitzarà. Vull dir, penso que cap ciutadà té l'expectativa de que això es normalitzó a curt termini.
8: No. I després hauríem de buscar la dada, perquè ara mateix jo no la recordo de memòria. No sé tu si la tens, Vicent. El que han arribat a guanyar les petrolieres en aquest temps. És un altre
7: tema. Les petrolieres i l'Estat, que d'això també ens queixem, perquè al final diuen que el 50% del preu del carburant és impostos, que se'ls emporta l'Estat. Clar, vull dir, l'Estat també està guanyant molts diners. Jo crec que part de la feina de l'Estat és vetllar pel benestar dels seus administrats, dels seus ciutadans, tots en general, eh? Jo penso que aquí podrien ficar més mà perquè tots, ja no només els pagesos, tothom, sí, i guanyés una mica més, i no només ara que sembla que guanyi l'Estat. Jo crec que s'hauria de fer un gasoil agrícola professional que no estigués amb cada 2x3 amb aquests problemes, perquè al final, si realment som un sector estratègic, com a vegades s'omplen la boca els polítics, pues jo crec que ja no cal que ens ho diguin més, que ho demostrin i que facin polítiques perquè no ens queixem, perquè al final també hem de tindre en compte que som menys del 3% de la població i tal com està la situació, el principal risc és que els joves que ara fan de pagès pleguin i es busquin una altra feina. Els que tenim de 55 cap dalt, no sé, ja no tenim massa més alternativa, però els joves és que els estan posant molt difícil perquè es quedin a fer de pagesos i penso que com a país no ens ho podem permetre.
8: Ai, més coses. Deies del cereal d'estiu, cereal d'hivern, allà on poden regar i allà on no. Com anar d'estiu? Perquè sí que allà on s'ha pogut regar, doncs veníem d'unes campanyes, d'una campanya on els pantans han estat bé, déu-n'hi-do el que han baixat també aquest estiu, no? Però s'ha pogut regar amb normalitat, això sí, amb molta, molta calor. Com ha afectat això al camp?
7: Home, doncs, mira, el camp és un ésser viu i és com les persones. Ens ha afectat igual que les persones. La veritat és que no hi ha cap sector aquí que se n'hagi lliurat. ni els sectors ramaders, perquè els animals pues, mengen menys, transformen menys, són menys productius, la fruita no es fa tan gran, els cereals, ja vam patir el cereal d'hivern, l'ordi, el blat, ja va haver en general males collites perquè es va sembrar tard, perquè primer teníem un excés d'aigua, es va sembrar tard, després ha fet unes calorades, clar, en principi, el raïm, la vinya, tot això, en principi no va bé per ningú, i ara la veritat ja tornem a estar amb la recança de que fa molts mesos que no plou.
8: Clar.
7: Vull dir que, i clar, tu ho has dit, no? Els pantanos, hi ha reserves, no és dramàtic perquè per sort aquest hivern va nevar molt i fins tard hi ha reserves, però clar, si no plou, la temperatura ja ho notem tots, no? Vull dir, tu ho has dit, dius, sembla que no s'ha acabat l'estiu, estem a 15 de setembre i fa una calor que anem tots amb màniga curta i... No sé, demà diuen que baixaran les temperatures, a veure si
8: es normalitzaran,
7: si
8: es nota.
7: Però clar, és que baixar, exacte, ara ho has dit tu, baixar és que es normalitzin, llavors és molt complicat i això afecta, vull dir, la terra està molt calenta, les plantes creixen més ràpid, necessiten molt més consum d'aigua, és un cercle, és un peix que es mossega la cua i clar, si no es normalitza això tampoc, no, les perspectives no són... Ens afecta negativament com a les persones.
8: I deies això, no?, que parles de la vinya, del raïm, la fruita, però també passa amb el cereal, que també s'està collint tot més aviat, s'està segant més aviat, també.
7: La veritat és que enguany ha vingut tot 15 dies abans, i normalment quan ve tan abans és senyal de mala collita, que hi ha poca producció i de mala qualitat. La qualitat ha estat bona enguany, però les produccions s'han vist molt mermades, sobretot els secans primerencs no, perquè van sembrar aviat i han aprofitat tota l'aigua de l'hivern. I al fer tant calor, pues, s'ha avançat el cicle i no han patit les calorades finals de maig, però a les zones de regadiu, on se va sembrar més tard, i amb l'aigua pues, el cultiu avançava bé, les calorades del maig i del juny van fer perdre molta collita. I això també ens n'hem ressentit.
8: Ostres, ara més...
7: I no només de gra, vull dir, també de palla, que, uh-huh. que és un subproducte ah. que s'obté després de cosechar. Perdó, pues, també n'hi ha molta menys i és un producte que necessiten les explotacions ramaderes i també és un producte que hi ha una producció limitada i també es notarà.
8: Ara estava recordant, Vicent, que també va haver-hi la paradoxa, no? Si parlem ja de la temporada passada, que patíeu per poder sembrar precisament perquè havia plogut moltíssim. Va ploure molt,
7: correcte.
8: Molt concentrat, no? Canvi
7: sí, perquè vam estar tota la tardor, sí. Pràcticament des del novembre fins al gener, que ploé cada dia, va ploure moltíssim, que van haver per recuperar els aqüífers, la humitat del sol, els pantans, però clar, ens va limitar molt la producció. Però bueno, jo crec que el principal problema va ser les calors que va fer després, que hem tingut un estiu molt càlid, que ha començat a fer calor molt aviat, molt al maig ja va començar a fer calor, llavors va agafar el cereal una mica traçat, i li va fer molt mal. I això, doncs, almenys a les zones de regadiu, a les principals zones de regadiu, les collites no han estat les que havien de ser, però bueno.
8: I a més, amb l'afectació de la fauna cinegètica, que el sector cerealístic tampoc se'n salve, no? Com teniu el tema dels conills, especialment?
7: Bueno, el tema dels conills, hi ha zones, com ja sabem, a la zona de Tàrrega, Verdú, Agramunt, cap aquí de l'Artes de Segre, que els danys són bestials. Vull dir, les pèrdues són del 100% a molts llocs. I clar, i això és un problema que és que no... si està posant mitjans, segurament pocs, però és que és incontrolable i no hi ha solució. Vull dir, ja s'ha provat inclús de ballar els camps, que ja sembla que ja és l'últim, no? Vull dir... tindre el camp tancat perquè no t'hi entrin els conills.
8: Home, però, sempre que però... hi ha aquella frase que no es poden posar portes al camp.
7: Exacte.
8: No, doncs s'acabarà de posar.
7: S'acabarà d'haver de fer. Sí. La veritat és que s'està fent bastant dur la feina aquesta del sector, s'està fent molt dura perquè tenim massa contratemps i la societat, pues, suposo que... no sé com dir-ho, costa prendre perspectiva, si no és del sector, de tot el que t'afecta i al final caiem en la sensació de que ens queixem sempre i de que no... Que només ens queixem, no? Però, clar, també s'ha de pensar que aquí, al final, cada dia nosaltres ens aixequem i ens juguem el nostre patrimoni, vull dir, tot el que tenim, vull dir, posem els nostres diners, mirem de produir i no controlem la majoria de les coses. I quan controles tan poques coses, al final... penso que el plantejament potser haurà de ser un altre, perquè és que al final els preus ja no els controlem. Els preus es ven marcats per les borses de Chicago i de París,
8: sí,
7: dels cereals, i per la producció mundial. O sigui que aquí no collim ni un quilo de blat no implica que no tinguem blat i que no sigui barat, perquè dona la paradoxa que enguany la collita ha estat dolenta, però el preu tampoc no ha pujat prou. Recordem també que vam estar parlant a l'hivern també dels preus dels adobats nitrogenats, que es van disparar.
8: Cert.
7: Amb la guerra encara s'ha greujat això, vull dir, continuem estant igual, i és un producte, clar, al final, si fas números, amb una explotació de seca avui en dia, amb els costos dels adobs i els costos del gasoil, si ho has de comptar tot, has de produir 4.000 quilos per hectàrea. La majoria de les zones de Lleida de seca no hi surten 4.000 quilos per hectàrea. Va, llavors ens exposem a que això quedi abandonat, quedi no conreat, quedi brut, quedi com a refugi de fauna salvatge, quedi com amb un risc d'incendis brutal i els pagesos acabin abandonant. I no hi hagi més. Vull dir, al final, els pagesos joves, el jubilat, doncs mira, ho deixarà sense conrear i al final no hi dedicarà res, no hi perdrà res, però el pagès jove haurà de plegar o si no té un complement amb la ramaderia o amb una altra cosa.
8: Clar, és això que deies, no?, de ser un sector estratègic i creure-s'ho, en qualsevol cas, i concretament amb el cereal, quan a més som tan deficitaris de cereal i s'ha d'importar, o sigui que cada gra és important el que es fa aquí.
7: Bueno, això, la teoria és aquesta, i ho has dit molt bé, el que passa és que sembla que els operadors, o sembla que, com que n'arriba tant de fora, com que Argentina, Brasil... tenen uns, o als Estats Units tenen uns sistemes productius diferents, amb unes extensions diferents, doncs poden produir cereal més barat i portar-lo aquí, en altres no podem competir, perquè un pagès d'aquí doncs, deu tenir una explotació de 60 hectàrees i allà un pagès tipus doncs, ni té 6.000 hectàrees, amb uns costos diferents i amb unes infraestructures diferents i amb una manera de funcionar diferent. Aquí tenim una economia, unes explotacions familiars, unes explotacions arregades al territori i unes explotacions que es cuiden del territori, que se l'estimen. I, clar, hem de valorar si volem mantindre això o si ens és igual i ja ens ho portaran tot de fora. Que quan ens ho hauran de portar tot de fora, tampoc no cal que ens enganyem. Si ara el menjar ja és car, quan no farem res aquí, serà prohibitiu. Vull dir, i això serà així. Ja... sempre poso el mateix exemple, ja va passar amb els xips xinesos, no? Ah, no, Xina ja ens faran els xips, no cal que fem xips, perquè ens faran tants com voldrem i seran barats. Bueno, quan han tingut el monopoli, el preu dels xips s'ha disparat i hem hagut de córrer a fer fàbriques de xips aquí a Europa perquè, si no, no podíem ni pagar-los. Pues, tenim el risc de que ens passi el mateix.
8: Vicent Pasqual, hem tingut una conversa...
7: No em facis més entrevistes perquè tot és negatiu, eh?
8: No, perquè s'ha de saber. No, clar, s'ha d'explicar, no?
7: Sí, el que passa que, ja et dic, no vull fer la sensació de que plorem, però és que la veritat és que la situació és bastant dura i bastant insostenible, i penso que la societat ho ha d'allò.
8: I tot i així cada dia al peu del canó.
7: Exacte. No, perquè això al final, els que... el 2 o 3% que quedem, això ho fas per vocació i perquè t'agrada. El que passa que al final, si no pots viure, també ho hauràs de deixar, també haurem de plegar, eh? Vull dir, això està clar, com a qualsevol altre sector, però bueno.
8: Doncs escolta, una abraçada molt gran i gràcies per compartir aquesta estona, Vicenç.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
8: Fins aviat, adéu.
7: Fins aviat, adéu.
4: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Avui seguim amb els haikus, per això tenim a la Rocío López. Rocío, l'altre dia ens vam quedar parlant de natura, no? Ens va quedar pendent parlar de canals. Avui, per tant, reprenem aquest tema.
9: Sí, bon dia, Maria.
4: Bon dia.
9: Encara de ser-hi aquí. Doncs mira, avui sí, he volgut parlar del canal, perquè com que la nostra secció ja es titula així, haikus a la vora del canal, doncs he volgut parlar del canal, també per fer-li un homenatge, perquè és el nostre riu, no? I és una sort poder contemplar el pas de les estacions quan vas passejant per allà i els canvis que es produeixen en la natura. Encara que cada cop és més difícil, perquè des d'aquí també el meu recolzament a la pagesia i a aquells pagesos que tenen un petit camp de nectarines o d'alguna, d'algun fruit dolç, no? I que l'han de tallar per un motiu o per un altre, no? Tant de bo que no calgués, la veritat, perquè aquests arbres són per a nosaltres els nostres boscos, no? I en els que ens floreixen una variació, ens ofereixen, perdó, una variació cromàtica al llarg de l'any, així com el gaudi del viure en eixe les flors, les fulles, els fruits. I a banda de veure passar les estacions, també podem observar, quan anem caminant per la vora del canal, podem observar fenòmens naturals com les tempestes i ventades que fan tombar arbres que, curiosament, es mantenen vius en les seves arrels enlairades. Això és increïble. La boira que invisibilitza i alhora fa visible elements que anteriorment havien passat inadvertits. Canyes que pentinen l'aigua del canal o que el veuen, no ho sabem, no? Que en veuen d'ell. Aneguets que formen una família a la primavera.

0: Branques vermelles s'amunteguen al terra, és temps d'esporga. I un altre que a mi me fa molta gràcia, que és: oirà la luna el rumor de l'aigua que la refleja? Ja sabeu que els haikus també se dialoguen amb la natura. Jo no presumeixo de ser cap haigina ni res, però bueno, trobo que bueno, aquest pues, m'agrada i m'ha agradat portar-lo. I per avui ja estaria, Maria.
1: Molt bé, doncs ens has mostrat un paisatge molt bonic, que a mi m'ha recordat, a mi m'agrada molt caminar per aquí pel canal, i aquests haikus que ens has explicat et porten, no?, aquesta imatge de quan passegem per la vora del canal, no?, que precisament el nom d'aquesta secció és el que ens mostra. Rocío, gràcies per aquests haikus.
0: A vosaltres per l'oportunitat.
2: Continguts en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. L'Escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha avisat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
2: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carlet a la Ribera Alta participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la Ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el Paso Doble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
4: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així. I res, si té que guanyar una, que guanya.
3: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
1: El nou centre d'INEF Pireus de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
0: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... Clar, jo crec que això permet, la novel·la, per tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer, al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovic i l'Ivan Nikiforovic, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovic veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovic treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovic llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure. però també amb molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. Però què representa això? Va pensar l'Ivan Ivanovich. No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta! Va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. Què és això que tens aquí, jaia? Ja ho veieu? Una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Agost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. El calaix de les entrevistes. Amb Mònica Socias.
9: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Agost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
9: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se'n va... Se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, la novel·la en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... I, clar, jo crec que això permet que la novel·la, tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
9: Està molt bé perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
3: Sí, a mi m'interessen molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, ja, clar, bàsicament, en aquests cinc cèntims, seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no? Que dibuixa la novel·la. Si alguna mor abans per cedir-li el lloc, clar, com ja suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge com una escletxa per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic que plantegen dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí l'estat no diu a les persones esteu obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part, estant embarassada del meu fill, i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i pot sense cap resposta sòlida, no? Això no, ja no ho sé.
9: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegint llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura. Vull dir que a sobre, més real ja, impossible. Ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà tres opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
3: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi era important en aquesta novel·la escapar d'alliçonaments morals o blancs i negres ètics, no? molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar d'això dels personatges que hi són, dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
9: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B, o sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica, jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve. A nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de model social.
3: Sí, és clar, i per mi, de fet, és important també remarcar que, efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes i, per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja, per mi, com a mínim, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de el tema de la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
9: Jo realment, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
3: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, que ho he dit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser, hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, hi va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. Però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja van haver néixer el meu fill i encara tenien la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i els temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però, ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit, que a vegades li deia: ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà. Quines coses que està pensant sa mamà, sí. Però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
9: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des de que comenceu fins que acabeu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, i heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
3: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molta afortunada, molta agraïda per aquestes paraules tan generoses. I sí, al capdavall, aquesta distòpia, com dius tu, es lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Fa moltíssima gràcia, de veres, per aquestes paraules.
9: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa, novetat, absoluta novetat, la podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, pel matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
3: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marc Balcells és doctor en justícia penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframont criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim

0: poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
1: Sí, el que passa és que els únics noms que no nombro són el de les persones que... O sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica. Això, com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha el marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, eh? Quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia eren que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
0: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu ara has dit, ells no tenen la consciència realment de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etcètera, etcètera. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art, de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant. Vull dir, no és un punt... No és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
1: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat, perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs, moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment de que hi hagi una dotació econòmica que

0: Això m'ho permeti excavar, etc, etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, escombra, escombra, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970, que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la gendarmeria francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els donen, però què vull dir? Que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, a Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, perdó, vaig plorar.
0: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia... I és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran al carrer, un robatori, el tema ciber per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies des de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs, evidentment, no passen a la notícia i, per tant, la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu. És l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis. Parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema... És que, clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context... Nosaltres no ho pensem, i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzades, poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania no sé si està prou conscienciada de tot això.
0: Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia, i home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, i ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat, perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema, per tant, el respiro 24-7. De fet, us he de dir una cosa, jo al llibre hi havia moments que pensava, oh, plego de treballar i em poso a escriure el llibre, i jo que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, ah, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo sóc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que ha sigut molt, molt xula al realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc, el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI, i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic, escolta, allò, aquella sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i, a més, em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies de en aquest jaciment i allà el senyor allà vinga que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0 coma. Per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, a on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miura, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar en una tomba verge, que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, No explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt, molt fixetes.
0: Molt baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca. A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols... Bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Oh, jo anava a dir que això continuarà, però no, explica,
0: això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part,
1: sí.
0: Els Tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etcètera, etcètera. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que estira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc, etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen: "Venga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba." I, evidentment, et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
0: Endavant, jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, tres línies, però que penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
0: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat, no sé si es veu, però escolta, em fas superfelíssim, felicíssim, i espero fer feliç a molta gent i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframón del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
0: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, Fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el Calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta'm, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi. Per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Bé, meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint i, per tant, us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi al festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran perquè ens han acompanyat al programa, com és la Lia Sampai, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que... Bueno, una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Pachem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a l'església de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa a una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després el 28 de novembre presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival Most i amb l'Orquestra Fireluche, que el que fem és, hem fet una crida, portem 2 anys treballant en recuperar imatges d'arxiu dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80 que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics Astrio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que és l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes del programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illa. Sota el títol Dos anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
2: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. A mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el Dubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
1: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al passeig de Lluís Companys després de tres edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Para todos los públicos.
8: Funky Radio Show.
7: Aprovechalo.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Ben tornat, Víctor, sense vacances, Benítez.
2: Sí, jo he tingut algunes vacances. Com han anat les teves? Has pogut llegir molts còmics?
1: Sí.
2: Sí? Una mica, no?
1: Una mica.
2: Tenim aquí el pedazo de volum de Berserk, que suposo que has anat avançant durant l'estiu.
1: Tampoc.
2: Que és una reedició que s'ha fet fa poc. Avui comencem la temporada de Bufacanyes, que no sé què és, la quarta temporada, això.
1: No ho sé, tampoc.
2: No ho sé, però bueno, portem ja molts anys fent el programa, ja tampoc...
1: Més anys que temporades.
2: Sí, això segur. Aquest programa especial serà sobre les novetats editorials del mes de setembre.
1: Amb alguns events importants, com
2: esdeveniments xulos, sí, ara comentem.
1: I més coses.
2: Sí. Si et sembla bé, comencem. Us recordem que aquesta temporada nova seguirem a Mataró Ràdio, seguirem també a YouTube, on ens podeu escoltar i també veure les nostres precioses cares. Sí, i a més estem a la xarxa local de la ràdio.
1: De la xarxa de comunicació local, que ens podeu escoltar a un total, ara mateix, de 18 ràdios, i esperem que si...
2: Durant la temporada potser alguna més.
1: Augmenti segur. Més.
2: Doncs vinga. Comencem aquest programa especial i parlem del Batman Day, que...
1: És el 19 de setembre, o sigui, el
2: sí.
1: cap de setmana...
2: Sí, sí, aquest, aviat, ja. aviat ja el sí, tenim sí. aquí. Recordem que el Batman Day abans era un esdeveniment que l'editorial que publica Batman era ECC. Aquest any és el primer any que Panini té la publicació de Batman i ha decidit fer també una sèrie de cosetes. A part de publicar nous títols de Batman i alguna reedició, també a les llibreries trobareu regalets com algun pòster. Aquí posa unes màscares també. Per posar-te una màscara de Batman, no? Potser ens aniria bé una màscara d'aquesta.
1: Sí, per tapar aquesta cara que tenim, sí. Després, pòsters, exclusius passives, sí.
2: I a veure, un de còmics, que és el que ens interessa a nosaltres llegir.
1: Batman, any 1, blanc i negre.
2: Això es torna a publicar el Batman any 1, que per mi és un dels millors còmics de Batman de la història, perquè també funciona molt bé per introduir-se dins dels còmics del personatge. Per tant, si no heu llegit mai Batman, és molt bon còmic, perquè és aquest còmic de Frank Miller dibuixat per Matt Sukeli, que realment en color funciona molt bé, però crec que en blanc i negre
1: funciona
2: també...
1: també molt bé. A més, amb una portada excepcional del gran
2: i magnífic.
1: Bueno, i magnífic, i que som superfans, i d'aquí no ens cansarem de dir-ho, Jorge Fornés.
2: Sí, aquesta nova edició ve amb una portada especial i també ve amb un portacarnet de regal, que és per posar el teu DNI i se't posa com la màscara de Batman.
1: Em sembla que m'acompraré el còmic, només per tenir
2: només per la fricada aquesta.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Quina gràcia.
2: Seguim amb un nou còmic de Batman,
1: un nou còmic,
2: no?
1: Però després de l'aterratge ferotge, mai millor dit, i contundent i admirat sí. per molta gent, que és el Batman aquest, el...
2: Absolut Batman.
1: Absolut Batman, sí. Pues faran un crossover de dos Batmans.
2: Sí, estem parlant de Batman de dos mundos. El guió, bueno, tot l'equip creatiu és molt potent. Sí. Scott Snyder, Matt Fraction, el Javier Fernández, i entre altres... I això té molt bona pinta, perquè és aquest Absolut Batman amb un altre Batman, que és el Batman més clàssic.
1: Ah, almenys surt a la portada així, no tenim
2: sí, sí.
1: més informació.
2: A veure, posa't dos mundos i surten dos Batmans, seria estrany que no sortís. Sí. Després del Batman Day tenim també una promoció que fan, que és un...
1: Això està molt bé,
2: Sí, que és el Batman de... L'origen del Batman de l'edat de plata, diguéssim, que és de... Un còmic clàssic dels anys 70, és això, si no m'equivoco.
1: Que és aquell Batman més semblant a la sèrie de televisió que vèiem a TV3.
2: Sí, que aquell que surt corrents amb la bomba a les mans.
1: L'Adam West, sí.
2: Això és anys 60-70. Es publica en format grapa i com un regal exclusiu també, que és Batman de Thur en Ar, es diu el títol, que és... I així és el Bat Sabueso. Sí, molt d'onomatopeia total, eh? Molt bé, doncs aquestes són algunes de les coses que podeu trobar al Batman Day el 19 de setembre a les llibreries.
1: Per saber quines llibreries ho fan, o aneu a la pàgina de Panini, i a la pàgina Panini em sembla que us informen de cada sí. llibreria.
2: Si no aneu a la vostra llibreria tota la vida.
1: Aneu aquesta setmana, si ens escolteu abans de dissabte, pregunteu, fareu Batman Day? Que es diuen que sí. Molt bé.
2: Nosaltres anirem al Pipa Còmic.
1: Sí, exacte.
2: Parlem d'algun esdeveniment que ara, com comença el curs, ara el setembre, octubre, novembre, tenim esdeveniments molt xulos.
1: Sí.
2: Nosaltres a l'octubre estarem al Girocòmic fent un programa en directe. No podem anunciar encara quin convidat tindrem, però ja us avisem que el dia 11 d'octubre estarem en directe fent un programa al Girocòmic.
1: Perfecte.
2: El que sí que podem anunciar que és que són alguns esdeveniments ara al setembre. Per exemple, comença, és la primera edició d'un festival nou de fanzins que a nosaltres ens agraden molt, els festivals de fanzins, com el Graf o el Guter, i en aquest cas el nou festival es diu Gargot Fest, i és un festival que organitza una arxiconeguda nostra, que és la Bamidala, no?
1: Sí, que va guanyar l'últim premi de fanzines del Saló del Còmic Barcelona.
2: Sí, doncs en aquest cas s'ha juntat amb la propietària i la llibretera de Nausica Còmics, que és una llibreria de còmics que està a Barcelona. Nosaltres encara no l'hem visitat. Potser
1: no,
2: és un bon moment per visitar-la, aquesta llibreria. Aquest festival és un microfestival, hem de dir, perquè és aprofitant una mica doncs, l'espai de la llibreria, que tampoc és molt gran. I és això, un microfestival de fanzins i formats autoeditats, on trobareu diferents paradetes amb diferents autoeditores i fanzineo.
1: M'agrada molt el nom de Gargot.
2: Gargot és molt bon nom,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: El 19 de setembre a la llibreria Nausica Còmics. Què més tenim?
1: Vinga, a veure.
2: Tenim una exposició molt xula perquè en Gras és un dibuixant que ja hem parlat alguna ocasió d'ell. Té publicat un llibre molt xulo també amb Amaníaco, que ell fa com vinyetes d'aquestes, molt de... Són vinyetes les típiques que podem trobar als diaris i tal, d'aquestes que et fan pensar una mica, no? O que amb pocs elements, no?, et fan reflexionar, no? I això és el que trobarem a Café amb llet i croissant, que és una exposició que es durà a terme al Diluvi Universal, que està a Gràcia, a Barcelona. I aquesta exposició comença el divendres 18 de setembre a 6:45 ja la inauguració, però després la podreu veure. I és això, si us agrada la il·lustració que et fa pensar, no?, que li dones una volta, doncs us agradarà l'obra d'en Gras.
1: Perfecte.
2: Seguim amb una novetat molt xula, que aquesta té molt bona pinta.
1: I a més és en català.
2: És en català, és una obra... publicada i produïda en català. Estem parlant de L'altre Empordà. És una obra
1: m'agrada,
2: de...
1: M'agrada.
2: Sí, ja sona bé. Sí, sí. I té un subtítol, el còmic, que és Horror Folk a la Costa Brava.
1: És que ja ho té tot.
2: Amb
1: ho
2: això,
1: té tot.
2: Després, l'equip creatiu és també d'en Toni Benages i el Ricard Martín. En Toni Benages, que fa de guionista i dibuixant, també va estar nominat també al Premi Vinyeta Ficòmic. I també té un estil molt xulo, i hem de parlar amb ell perquè realment té un estil una mica en línia clara, però
1: ens apuntem que hem d'entrevistar per l'altre Empordà.
2: Sí, sí. El còmic és això, és un ritual involuntari celebrat la nit de Sant Joan que té conseqüències negatives, segurament.
1: Em recordo una mica els sapastres de la nit del rei dels cargols, no?
2: Això va bé,
1: sí. Fa el ritu satànic i invoca un
2: demoni... Sí, però si vols parlem de la nit dels cargols... Bueno, la nit dels cargols no era, no?
1: El rei dels cargols.
2: El rei dels cargols, que era aquest còmic que també es va publicar en català i després va arribar també en castellà.
1: Sí, però en castellà qui el va treure?
2: En castellà en una altra editorial, però bueno, la notícia és que ara l'editorial Tomos i Grapes, que és enceta la seva aventura editorial, perquè...
1: Sí, no... recordem que van començar com nosaltres, després van muntar una llibreria,
2: sí.
1: Després van fer la llibreria encara més gran en un altre local, i mentre passava tot això, el podcast anava creixent, i al final han decidit a fer la seva pròpia línia editorial.
2: Sí, Tomos i Grapes.
1: Han reeditat El rei dels cargols, però en castellà, El rei de los caracoles... i ho han ficat dintre d'un títol,
2: no?,
1: que es diu Casos Pendientes, i tenim en Cheto i l'altre policia.
2: Expliquem de què anava això. Això són dos policies que han de investigar casos pendents i casos estranys, no? Amb molt d'humor. El primer còmic, com bé dèiem, era dibuixat i per en David Sánchez i guió del David Pàmies.
1: I el segon, en vez del David Sánchez, han buscat un altre autor que jo he vist dibuixos ja previs.
2: Sí.
1: I m'han agradat força. Segueix molt bé la línia de... Potser li dona fins i tot un toc com més còmic.
2: Més underground, també. Sí, bueno, sí. Amb una línia potser una mica més bruta. Estem parlant d'en Pau Roda.
1: I això... Casos pendientes, i aquesta segon volum es diu Go Home.
2: Genial. No té data encara, però ha de sortir al setembre. O sigui, sí, que estarem a temps també per
1: llegir. La setmana vinent o l'altra.
2: El David Pàmies, que és aquest guionista, també tenim pendent parlar amb ell, perquè ja va publicar un còmic de ciència-ficció també, sí, molt potent.
1: L'estic llegint, vaig per la meitat.
2: Com es diu?
1: No me'n recordo.
2: Molt bé. Ho podem buscar, però sí. Que és un autor català, que escriu en català...
1: No, és d'Elx.
2: És d'Elx? Ah, vale. Sí, sí, molt bé. Sí, sí. I escriu en català i molt potent. Doncs pues seguim amb més...
1: Que busquem, que es diu, si no recordo malament...
2: Trojan.
1: Que està feta amb un guionista que es diu Organ Goulet.
2: Dibuixant,
1: això, Gokek. I que... té un dibuix que a tothom li sobta, a mi em recorda el dibuix una mica, el dibuix que fa Jeff Lemire,
2: sí,
1: però que li dona una mica més de moviment a aquest autor. I hi ha hagut crítiques conforme al dibuix que diuen el guió està molt bé, però el dibuix no acaba, i a mi el dibuix és que m'encanta, m'entra molt bé.
2: A mi m'agrada molt, jo encara no l'he llegit, però el tinc allà fullejat a casa, i realment el dibuix, l'apartat gràfic, m'ha sobtat molt, o sigui que molt bona pinta.
1: Pues vinga.
2: Seguim amb les novetats.
1: Ara parlarem d'un llibre.
2: Sí.
1: Ibáñez en un país en vinyetes.
2: Bueno, és un llibre, però és d'un dels grans autors de còmic.
1: Exacte.
2: De la història. Jo anava a dir del país, però és de la història. L'Ibáñez, que va morir el 2023, i ara surt aquest llibre on repassen una mica la seva vida amb textos d'Antoni Guiral, que és un gran també... fa una feina de difusió del còmic molt potent.
1: I dibuixos de Francisco Ibáñez a dintre.
2: Sí, és un homenatge per descobrir una mica l'autor, durant tota la seva vida, com un dels grans autors de còmic. Seguim amb una cosa una mica més macarreta, underground.
1: Ara només quedarà un número, no?, després d'això.
2: Parlem de l'Exoesqueleto de Víctor Dunkel, i sí, aquest surt el tercer número, crec que eren 4, si no m'equivoco. Uh-huh. Això és un còmic que vam estar parlant amb ell, ens ho va estar explicant també. Nosaltres dèiem que és un rotllo bizarro, que és més macarra que bizarro, però sí. Bueno, és un còmic homenatge, podríem dir, al rotllo 80s, 90s de les sèries d'animació. Però no les sèries d'animació, sinó els dolents de les sèries d'animació.
1: Sí, sí.
2: Els dolents de les Tortugues Ninja podien sortir.
1: Els dolents de les Tortugues Ninja. Els dolents de los Halcones Galácticos.
2: Sí.
1: Els dolents que eren uns
2: sapastres. De He-Man, també.
1: De He-Man. Els altres dolents dels Thundercats, que també eren uns sapastres.
2: Doncs tot això plantejat amb un to més fosc i més sanguinari, podríem dir.
1: I humor molt negre, no?
2: I humor, sí. Surt això, el Proyecto Secreto Exoesqueleto, publicat en format grapa per Outsider Comics. No us perdeu aquest número 3 de 4. Seguim?
1: Seguim, què tenim ara? Bueno.
2: Indiana Jones, no?
1: Sí, bueno, nazis, màgia negra, té tots els elements que a mi m'interessen.
2: Exploradors, no? Aventurers.
1: I aventurers. Es diu Relíquies, la puerta de Shambhala.
2: Sí.
1: I en el 38 n'hi ha un noi que es diu Irian, que és el fill d'un bibliotecari d'Oxford, que està a punt de canviar per sempre. Per què? Perquè uns soldats alemanys interroguen amb molta duresa el seu pare per esbrinar on es troba un antic còdex. I doncs l'Irian escapa, i amb una dona misteriosa que l'acompanya, que es diu Fasha, comencen a investigar aquests còdex i coses que es van trobant per arribar a la porta de...
2: Aquestes relíquies, no?
1: Sí, sí.
2: S'ha de dir, aquest còmic és de Nacho Golfe, que té publicats alguns títols també molt interessants, sempre amb aquest toc històric, no?, diguéssim. Uh-huh. I el dibuix és de Daniel Azconegui, que també és un autor que té molta bona traça. I aquest còmic, per cert, el van finançar amb Verkami. Uh-huh. I està molt bé, perquè va tenir també molt d'èxit.
1: Aquí posa que serà un primer volum, hi haurà més volums.
2: Sí.
1: Té bona pinta. Sempre que es parlin de nazis i màgia negra, sempre és agradable.
2: Sí, si vols, ara que mencionava Verkami, també podem mencionar que uh-huh. ara mateix estem en campanya, que està buscant finançament, el Xurroglífic. Que el Xurroglífic, si algú no el coneix, és uns jeroglífics que fan diàriament el Guille, que el Guille també hem parlat amb ell aquí al programa alguna vegada, va ser director del Jueves, és dibuixant de tota la vida d'humor, i el que fa és presenta com un jeroglífic amb un dibuix que tu has d'esbrinar una mica què és exactament
1: el
2: que
1: el tema dels xurros? Dir, no?
2: El xurroglífic és una mica el d'això. Guille Martínez Vela, també el David Rivera és un altre del seu equip que l'ajuda també, perquè això ho pengen diàriament en una web i molta gent hi participa per esbrinar a veure què vol dir aquest jeroglífic. No? La gràcia és que està en català i també els xistes, els acudits que fan, sí, són entorn una mica a la cultura catalana, popular i tal.
1: Està molt bé.
2: Així que està bé. Si voleu col·laborar econòmicament i aconseguir-lo, doncs el teniu a Verkami. Seguim amb una altra de història, perquè estan parlant ara de nazis.
1: De nazis, doncs sí. Una altra encara amb un toc més històric, no tant d'aventures,
2: sí,
1: que es diu La tercera càmera, i està editat per Norma Editorial. I en l'estiu del 45 és curiós perquè sempre veiem pel·lícules o veiem còmics, sí, que passa durant la guerra,
2: sí,
1: i quan hi ha postguerra sempre se'n van o als Estats Units o a Anglaterra o a França. Però mai hem vist, o em dóna la sensació que hem vist molt poques vegades, la postguerra a Berlín, no?
2: Sí.
1: I va d'això, no? Va que després de la guerra Berlín és un laberint que està ple de ruïna i sí, tot, i doncs els habitants fan l'impossible per sobreviure i també els aliats van buscant a veure què poden trobar en aquestes ruïnes.
2: Així en format thriller, això ho publica Norma Editorial, amb autors també, bueno, de còmic franco-belga, Cédric Apikian, Denis Rodier i Elise Follin.
1: I va que van buscant un fotògraf que està al servei de Hitler i el necessiten per portar-lo als judicis de Nuremberg.
2: Mola perquè diuen que té referències o ecos del cinema de Rossellini i Lars von Trier.
1: Hòstia, de Rossellini a Lars von Trier, em sembla que hi ha molta diferència, però bueno.
2: Sí, és curiós.
1: Ja pot ser, eh?
2: Em crida l'atenció ara encara més, això.
1: Vinga, un dels millors guionistes de ciència-ficció, no?
2: Els últims temps, no? Parlem, sí, del Brian K. Vaughan, que torna amb Nico Erinchon, que és
1: Henrichon.
2: Presenten un nou títol que es diu Espectadores.
1: Sí, i Espectadores és com un enamorament sobrenatural i res convencional. Una novel·la gràfica que diu més gràfica que mai, que potser és molt més de...
2: Molt gràfica, sí.
1: Molt gràfica.
2: Provocadora, diuen,
1: sí,
2: també.
1: Una mirada crua sobre el sexe i la violència sobre les diferents maneres que observem i observem obsessivament les dues coses.
2: Molt bé.
1: Sí, deu estar bé.
2: Això, amb aquest toc sobrenatural, també, succeeix a Nova York.
1: Que en un futur, 100 anys,
2: sí,
1: on circulen molts fantasmes.
2: Haurem de veure, de què es vol parlar en Brian K. Vaughan, que normalment ho fa molt bé, així sí, que... Parlem de guionista de saga, que és una de les grans sagues,
1: sí, sí,
2: dels últims temps de còmic de ciència-ficció.
1: Sí, de fet s'ho està prenent amb calma, eh?
2: Sí, va publicant, sí, sí, aquesta saga va publicant, va fent...
1: Han de ser 18 títols, 18 volums cartoner, sí, i van, em sembla, per al 13 o...
2: Doncs des d'aquí l'animem perquè segueixi...
1: Quan acabi ho tindré que llegir tot, perquè des que va començar hi ha coses que s'emboliden. Vinga, Fragmentos del mal...
2: Marxem a Japó, marxem a...
1: Al mestre del terror actual.
2: Sí, del terror japonès.
1: Que es diu?
2: Si ho voleu passar molt malament, heu de llegir a Junji Ito.
1: Però ho passes malament, de veritat.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí. I potser aquest és un bon títol per, si no heu llegit res de l'autor, ficar-se dins del seu univers, perquè és una recopilació d'històries curtes que es diu Fragmentos del mal. I sempre juga una mica doncs, amb aquest estil molt també terror psicològic, uh-huh, molt visual, evidentment, perquè estem parlant de còmic i la novel·la, el gràfic ha d'aparèixer en algun costat, però també juga molt amb aquest terror de que tu mateix, el teu cap, et vas creant una mica aquesta...
1: I a sobre posa molt de folklore japonès, que no sé per quina raó...
2: Sí,
1: el folclore japonès dona molta por.
2: Sí, tots aquests yokais i tal, sí, sempre es fan estar xulo. A nivell estètic també són molt xulos. Doncs això són històries curtes que si voleu llegir terror us agradaran. Seguim, ara una cosa una mica, una temàtica més social que té també molt bona pinta, és el còmic Ja no llama nadie, que el títol ja és bastant descriptiu.
1: La
2: és d'Steve Harry, sí, la portada és una senyora gran amb els braços creuats esperant a que algú la truqui, imagino, i és una mica del que va aquest còmic, la protagonista és una dona gran que el seu marit sembla que té Alzheimer o alguna altra malaltia degenerativa.
1: I les seves,
2: no?,
1: amigues a poc a poc van... Com passen aquestes... Suposo que és una fotografia a aquestes edats de que els teus amics van desapareixent i tu et vas quedant sol d'alguna manera, no?
2: Sí, la família et sembla que tampoc està molt parella, no? Uh-huh. I és una mica això, com bé dius, una fotografia, un retrat d'aquesta soledat, potser,
1: de la gent gran.
2: De la gent gran. Té molt bona pinta, està publicat per Estiberri, amb dues autores molt bona pinta, Blanca Vázquez i Elizabeth Casillas.
1: No sé què...
2: Tenen algun altre títol publicat?
1: Lectures a domicilio.
2: Amb Estiberri, també.
1: Sí, Lectures a domicilio, Juntes en esto.
2: Molt bé, doncs farem ullada perquè també interessant poder fer servir l'eina del còmic, no?, per reflexionar sobre aquestes temàtiques més socials.
1: Molt bé.
2: Seguim amb una cosa...
1: Molt curiosa.
2: Sí, publica Astronave, que és aquesta divisió de Norma Editorial dedicada al còmic infantil o juvenil, no?
1: Uh-huh.
2: I això es diu...
1: La cueva cercana al café.
2: El títol, sí, i la portada ens ha sobtat molt.
1: Sí, perquè són com uns bitxets de color verd, com uns goblins...
2: Sí, una cosa rara.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I és un còmic que potser agrada a la gent més jove, però també ens agradarà a nosaltres, perquè la temàtica que tracta és bàsica per nosaltres.
1: Sí,
2: no?
1: En la cueva de Gloomfoot, creció su padre, preparaba cada mañana un caldo de moco pegajoso que removía con una pala. Ja amb aquesta frase ja...
2: És una història sobre l'amor per el menjar i un bon menú, no?
1: Exacte.
2: Que això a nosaltres ens encanta, ja sigui mocs o un cocido, ens encanta. Així que farem una ullada a aquest còmic, La cueva cercana al café.
1: És de Mickey Please i...
2: Mickey Please, eh?
1: Molt el nom, eh?
2: Molt.
1: I, bueno, està per veure.
2: Un altre amb una estètica també que pots recordar còmic infantil juvenil, però jo crec que és una mica un còmic per tots els públics, és públic Estiberri.
1: M'encanta la portada.
2: L'autor és Ricardo Cavolo, que és un autor molt potent que ha treballat per la il·lustració, també en diferents camps, i parlem de Lola i Estrella, que publica Estiberri. La portada, com bé deies, colors així, cremes, amb dues protagonistes així...
1: Tot molt càlid.
2: Molt càlid, sí, m'agrada. Molt detallat també, molt colorit. Lola i Estrella. De què va això? Són dues amigues joves...
1: Que viuen juntes...
2: En una muntanya.
1: En una muntanya i és un lloc molt bonic.
2: Sí, l'Estrella té un poder peculiar perquè pot comunicar-se amb les bolets. I amb les arrels de les plantes.
1: Molt bé. I la Màtria té...
2: També, Màtria també et sembla que també.
1: Té alguna cosa.
2: Entre les dues, doncs, hauran de viure una aventura en aquest món fantàstic.
1: I quan no estan els gnomos... mengen maduixes i tal, i juguen a cartes i van a visitar la reina de la cabra. La reina cabra. Això té molt bona pinta, eh?
2: Molt bona.
1: Sí, sí. Pues venga. La tosición.

0: I és un home que es dedica, pues, tu ets un polític i ell es dedica, es fa passar per tu, fa el discurs i si li disparen rep la bala per tu, per això es diu Blanco Humano.
1: Genial.
0: Què passa al còmic? Que ell que té que substituir en un discurs a Lex Luthor,
1: vale,
0: i en vez de disparar-lo, l'enverinen i ostres, ella es morirà.
1: Ostres!
0: I doncs vol descobrir qui l'ha enverinat.
1: Vale, vale, vale.
0: I només cal destacar el capítol de Batman.
1: Ah, ja.
0: És el millor capítol de tots. No apareix Batman enlloc.
1: Apareixen diferents personatges, no? Però més Batman sembla que no acaba d'aparèixer.
0: No apareix, però està molt present. És una passada.
1: Molt bé.
0: Vinga, que suerte la mía, eh? Bueno...
1: Que suerte la mía és un còmic que també ens ha sobtat la portada, Christian Watson, i és com també ambientat als anys 20, perquè és així molt de...
0: anys 20, anys 30, sí.
1: Sí. És una, també és com un còmic molt poètic, molt oníric, també podríem dir una mica, per el que hem vist, ho sembla. I és un petit recordatori de que en el fons tots estem fets d'ossos, no? Dels mateixos ossos.
0: Sí,
1: no?
0: Què vol dir? Que tots tenim moments d'amor, tots tenim moments d'alegria, de pèrdua i de tristor, no? I sí, fa una mica aquest assaig dramàtic en aquest còmic.
1: Sí, ho publica Reservoir Books. Qué suerte la mía, porque te vas a morir como todos. Yo he vist aquesta, Los mundos extraños de la ciencia ficción de Wally Wood. Això és un títol que no sabia que sortiria i m'alegra molt perquè Wally Wood és un dels autors dels anys 50, que després també va estar treballant als 60, 70, fins que va morir el pobre, pues fent còmics, i té aquesta estètica dels anys 50 de còmic clàssic, però sempre feia coses de ciència-ficció. Bueno, no sempre, perquè havia fet alguna cosa de terror també i tal, però se li donava molt bé la ciència-ficció. I era un autor així una mica turmentat i tal, i en els còmics fins i tot es pot llegir entre línies aquesta tristor que l'acompanyava.
0: Els que tenen Wood de cognom estan una mica turmentats, em sembla.
1: Tots els Woods. Doncs pues mira, Wally Wood ho era també. Aquí es recopilen Diabolo Ediciones, que està portant tot el material clàssic d'aquests anys, dels anys 50, de DC Comics i tal. Doncs el que fa aquí en aquest volum és recopilar diferents històries que havia publicat aquest autor en diferents capçaleres d'això dels anys 50-60. Strange Worlds, Space Detective, Captain Science, són tots clàssics.
0: Space Detective, sí, molt agrícola.
1: Històries clàssiques, si us agrada el còmic més clàssic, el gaudireu, ja només estèticament mola, i si no us agrada aquest còmic tan clàssic i una mica més farragós, podríem dir, doncs potser és una lectura que podeu obviar. Jo la recomano perquè a mi sí que m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: Seguim. Hem vist un que té molt bona pinta, sembla un manga que publica Monstruos.
0: Que es diu Confession.
1: Sí.
0: I va de dos alpinistes que tenen que sobreviure perquè es queden tancats com en una
1: un refugi,
0: en
1: no?
0: Un refugi i n'hi ha una tempesta ferotge fora.
1: Sí.
0: I n'hi ha algú dels dos alpinistes que ha fet... l'ha liopard amb alguna cosa.
1: Vale.
0: Però rotllo molt xungo.
1: És com, sí, després d'un dramàtic accident estan els dos allà tancats, sí, i és com... Jo crec que es crea aquí una atmosfera...
0: Una
1: no?
0: tensió, no?
1: Sí.
0: Em recordo una mica la pel·lícula Els odiosos 8.
1: Ah, sí, que es queden a la cabanya aquella,
0: sí, sí,
1: també.
0: Es fiquen a la cabanya amb la tempesta, ostres, i allà sí, hi ha una tensió que de cop i volta va sorgint i sorgint, sí, i sorgint.
1: En aquesta pel·li, que per cert hi ha una escena que surten tocant una guitarra molt guapa, molt xula, de l'època.
0: I que la van trencar.
1: Sí, la van trencar.
0: Però Russell va ser.
1: Sí, però van trencar la guitarra original, que era una guitarra que valia milers de dòlars perquè era dels anys, jo que sé què. O sigui que molt bé. Seguim. Un còmic molt xulo també que es publica ara al setembre, a finals, és Ace of Space Sweet Heaven Blues. Que també té molt bona pinta i això ve d'un joc de taula, aquest còmic.
0: Sí? Ostres, què em dius ara?
1: Estem parlant d'un còmic de David Rubin, que és un autor que ja hem xerrat amb ell moltes vegades i amb obres molt interessants.
0: Exacte.
1: I el Benja Amorín al guió. Ells dos ja havien treballat fent un joc de taula, bueno, és un joc de cartes.
0: Sí.
1: El Benja Amorín, que treballa a Devir Ediciones, que és una editorial mítica de jocs de taula, no? Va dissenyar aquest joc de cartes que està una mica basat en un món western fosc, no? Amb éssers estranys, no? Però molt western i molt americà, no? El David Rubin el va il·lustrar també molt xuli i ara surt el còmic que entenc que expandeix una mica aquesta història que es podia entrellegir en el joc de taula i diu que és una... Bueno, posa, solo una mano de póker puede salvarnos de la poca.

0: clips. Això ja és un concepte que mola, no? I és això, un poblat podrit d'Arizona, segons diu aquí, i Lord Overkill, un nigromante infernal, ha capturat a Morkinville, l'última guerrera de l'azar. Ja podeu veure que és aquest rotllo...
1: El nom de Morning Bird m'agrada.
0: Sí, sí. Té conceptes molt potents i amb aquest rotllo western també té molt bona pinta.
1: Perfecte.
0: Seguim, anirem acabant ja, no? Perquè
2: sí, perquè ja...
0: Acaba. Heu de... Recordeu que nosaltres recomanem alguns dels còmics, millors còmics o els còmics que més ens han cridat l'atenció del mes de setembre, però surten molts més.
1: Surten molts.
0: Ho recomanem, com sempre, anar a llibreries o a la biblioteca i xafardejar allà, que segur que trobeu lectures molt interessants. Acabem amb un...
1: Amb un que es diu La nit dels gats, La noche de los gatos, editat per Carten Comics.
0: Sí.
1: Està fet, ui, que gran, per Sebastià Cabot. I bé, és un còmic de... Tangnópolis no duerme, se descompone. Tangetópolis és una ciutat podrida també fins a ciments, eh? Però...
0: Fan servir el mateix adjectiu,
1: sí,
0: de podrida.
1: Podrit. M'agrada quan dius podrit, tu, quan fa gràcia.
0: És una ciutat així com molt decadent, que podríem dir que és una mica Sin City, també, no?
1: Sí, rotllo... amb un ecosistema molt hostil, que allà... gires una cantonada i t'apunyalen per jo què sé, per treure les ulleres.
0: O callejones húmedos y luces de neón, ¿no?
1: Pues en Sebastià Cabot ha construït una ciutat que funciona quasi com un personatge més, decadent, cínic, resignat, i un lloc on el mal no sorprèn. O sigui que...
0: Sí.
1: Todo mal.
0: És una obra de gènere negre que a nosaltres ens agrada molt,
1: exacte,
0: però aquí pues, ha explotat a tope. I hi ha un escriptor amb calçotets i un policia amb mala punteria.
1: Que podria ser un Stormtrooper de Star Wars.
0: Doncs amb això té molt bona pinta. L'estil gràfic també ens agrada molt perquè és també com molt desenfadat, el traç. Uh-huh. També li farem una ullada a aquesta, La noche de los gatos.
1: Molt bé.
0: Primer capítol de la temporada. Recordem que ens podeu trobar, recuperar capítols a YouTube, @elsbufacanyes i a xarxes socials. Ens seguiu a tot arreu.
1: Sí, però no pel carrer.
0: Pel carrer, no. Ens veiem la setmana que ve, no?
1: Adéu, bufacanyes!
0: Adéu! Thank you.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rarets...
0: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Ernest Maragall i el seu germà Pasqual amb la Isermel. L'informe final apunta que 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats i a la militància i a la ciutadania i s'ha proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació dels contractes. 39 dels blocs d'aquests són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà del Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet del Llobregat, a més d'altres edificis repartits per una altra quinzena de municipis. I el president del grup municipal de PP a Barcelona, Daniel Siera, ha exigit aquest matí a l'alcalde Jaume Comboni que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms. Això ho ha fet coincidint amb la nit de les religions i ha recordat que en aquesta última dècada l'Ajuntament ha eliminat el nomenclàtor barceloní, 7 noms vinculats amb sants i santres, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassàs, fundador de les Escoles Pies, per a la denominada plaça de les Tortugues. I el govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta a l'equador del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents per al país continuï avançant. I ara fem un apunt de trànsit i és que està tallada la C-55 a Manresa en sentit nord per un accident i s'estan fent desviaments. I també es mantenen 2 carrils tallats a l'inici de la C-58 per un accident d'entrada al nus de la Trinitat. Aquests provoquen 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac per accedir a les rondes i una afectació a la C-33. També l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern. Ara falta que les assemblees triculars avalin les protestes. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquest dissabte en relació a la mort d'un menor de 15 anys al Parc Pegaso de Badalona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
8: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Estàs escoltant?
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olida a Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a més...
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era l'spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això? Però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends. Vull dir,
1: vale.
0: Que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben.
0: Vale.
1: Per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento pels auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està. Ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula en el seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant, Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bon, ho, mira, tenia, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, Chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a la mano a otro lado, si a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: No salgas de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te pido, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: No, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote y no, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentí. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque... ¿Sabes qué pasa?
3: Que no me agrade en aquel estudio. No me agrade tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Hombre, ¿qué tal?
3: Hombre, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai. Mira, millor dit, no? En això avançaria.
4: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí.
4: Vinga,
3: va. La màgia de la ràdio.
4: Siguem amb la part femenina. Vinga. De...
5: Perdó, estava parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem top, fent el
5: barco. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi, top sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
3: El de cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, eh? També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé. Top...
3: És la que més cobri, eh?
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya. Doncs
6: pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope Cruz...
6: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada, que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que això tampoc...
5: És que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes. I, de fet, per exemple, fa relativament poc, estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara no ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts de...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
3: Bueno,
6: no la
3: tinc ubicada. És que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penja alguna foto amb la Cini Suruwinimini, aquesta que sí, és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no, només el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
5: Ja me sortirà. I és de... sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on de paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que
1: s'estan
0: parlaves
1: de les dents
0: tota l'estona, pensava que parlaves.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo, amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3, aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar ja havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí,
1: feia
2: sí,
1: de...
2: Sí.
1: Era, es va fer, era parella del cambrer, no? Del que, ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira, veus?
2: S'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent. No.
0: Dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí. No, exacte. És bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo,
2: dolents.
1: Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ai, ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No, eh?
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, no, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Molt bé, molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones y unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neu Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neu Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neu Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neu Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega, mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podrías ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? Te lo voy a regalar yo en mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Vive en Lleida. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlàvem de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer, que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del barco, Ivan Massaguer. Va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix. És molt xula de veure.
2: Que baixe...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical en la que hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continua actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs es destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la
0: Vilma. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a

0: Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
1: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar, va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
0: Sí.
1: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
0: Sí, sí, sí.
1: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
0: No la recordo, si t'he de ser sincera.
1: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms.
0: Sí.
1: Anem amb Juan Pablo Xuc.
0: Gamboa. Vaya criminal.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
0: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix, el Coix. Em sembla que és el Coix.
1: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega.
0: Clar.
1: És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
0: No, al contrari.
1: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
0: Clar, és que es depèn d'on tu miris. En Babil Arasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
1: Correcte.
0: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
1: Bé...
0: La millor de totes, bé, ara.
1: Patricia Arbués,
0: sí,
1: que feia de Valeria,
0: sí.
1: Era la nena, si no m'equivoco.
0: Era la nena, més maca.
1: Vinga, va. La petita de la família Montero, El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
0: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
1: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares que porten algun cas.
0: Per exemple, penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
1: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
0: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
1: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
0: Sí.
1: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
0: Uh-huh.
1: Vinga, va, tenim
0: Jean
1: els
0: Cornet.
1: Dos últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula que va, per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
0: Sí.
1: Bueno, vale, sí. Tento, comprem el titular, va.
0: Sí.
1: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
0: A més, és, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I El Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i bueno, tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
1: I tant!
0: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu!
0: Fins aquí l'Això van ser-hi, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Eisemer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui doncs aquest programa. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Ja tenim final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
3: I s'ha imposat la lògica. La jugaran demà Mataró i Sabadell. Les mataronines han superat 12-8 al Terrassa i el Sabadell 4-11 al Catalunya. Cap de setmana amb competició europea també. El Sabadell demà buscarà passar a la fase de grups de la Champions masculina i ha començat la divisió d'honor masculina amb golejada del Barcelona 9-31 al Rubí.
2: A les 9, el Barça busca el 7-7.
3: Sí, un Barça que començarà a les 9 del vespre aquest partit al Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El Blaugrana, que han guanyat els 6 primers partits buscant la continuïtat. Ho faran sense Joan Garcia a la porteria, que recordem que ha estat lesionat, i ja s'ha descobert qui serà doncs el porter, que havia generat dubtes al llarg de la setmana. Serà Livakovic, el porter titular del Barça, juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric García.
2: Barça, que per cert, avui ha tingut assemblea general.
3: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco ha anunciat les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espargues seran carrilades i en els pròxims dies es signaran.
2: I a la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
3: I important, la victòria de l'Espanyol ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona avui m'ha empatat 0 aquest migdia contra la Reial Societat i ahir victòria amb golejada del Barça per 0-6 contra l'Alavés.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora del vespre, dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem pel bàsquet, i és que s'està disputant la Supercopa CB final a 4 a Badalona i tenim en joc la primera semifinal.
3: De fet, acaba d'acabar just ara mateix el duel entre la Penya i el Baskonia. Ha acabat guanyant la Penya per 96 a 84. Per tant, la Penya, doncs, que ja és a la final de demà.
2: Doncs a les 9 es jugarà la segona semifinal entre València i Barça. Veurem si els blaugranes guanyen i aconseguim tenir una final catalana en aquesta Supercopa ACB. En futbol, a primera divisió masculina, com dèiem, a les 9 el Barça jugarà a Sevilla. També a la segona divisió masculina, sisena jornada, a les 9 jugarà el Cádiz Girona. I volem saber l'última hora. Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs sí, el Girona, que visita el Nuevo Mirandilla amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre la setmana passada contra el Castelló, i ja tenim 11. En aquest cas, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, Júnior i David López com a centrals, als extrems Esprilla i Carles Pérez, al mig del camp per Fran Beltrán, Izan González, Ivan de Beek, i a dalt, en punta d'atac, Banat, en un partit, recordem, on hi ha lesionats Justin, Brian Hill i l'ascensió d'Abel Ruiz contra un Cádiz que és doblement perillós perquè encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Per tant, a partir de les 9, el Girona intentant buscar aquesta victòria per pujar posicions de la classificació.
2: Doncs a veure si ho aconsegueix. Ara mateix els dos primers, Castelló i Eibar, estan guanyant els seus partits. Per tant, van obrint forat a les primeres posicions de la classificació. A la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, des de les 7 tenim un partidàs, un duel català en aquest grup.
3: Sí, l'enfrontament entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià, un enfrontament que ja superat el temps de descans i en què l'Europa està dominant per 2-0 a l'Ona Sant Adrià. Per tant, el partit, com dèiem, ja es troba a la segona part amb aquest resultat, aquest 2-0.
2: I pel que fa a la segona federació masculina, el grup segon, tercera jornada, està jugant ara mateix l'Olot.
3: Sí, un Olot que fins fa res estava empatant aquest partit davant l'Utebo, però acaba de marcar l'Utebo i ara és el qui domina per 1-2 i el partit ja es troba a la segona part al minut 77.
2: I a la tercera divisió, grup cinquè, tercera jornada, tenim, o hem de tenir ja, dos partits en joc.
3: Sí, tenim en joc el duel entre el Martinenc i l'Europa B. De fet, aquest partit es troba ara mateix al temps de descans. 0-2 favorable a l'Europa B, el filial de l'Europa. L'altre partit acaba de començar fa res 6 minutets. A les 8 en punt, el Cornellà Hospitalet, de moment 0-0 al marcador.
2: I aquest cap de setmana comença la Lliga Elite, primera jornada, i estàvem pendents del final d'un partit, el que jugaven l'Atlètic Sant Just i el Vall. Ha acabat ja el partit, Radio Ciutat de Valls. David Prats, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, fa uns minuts ha acabat aquest partit amb empat a un. La Unió Esportiva Valls, que se'n va en aquest primer partit de Lliga amb empat a un, ha començat a remolcar el partit. En el minut 8 ha marcat Nacho Palacios després d'una falta llançada per Jean González a través d'un rebot defensiu de la Unió Esportiva Valls, però en el 31 de la primera part Jordi Prades ha aconseguit igualar el marcador. En la segona meitat hi ha hagut oportunitats per tots els equips, sobretot una d'última d'Estefan per part de la Unió Esportiva Valls, que l'ha tret un defensor de la Sant Just. I tenim aquí amb nosaltres, al nostre costat, l'entrenador de la Unió Esportiva Valls, l'Àlex González. Àlex, valoració d'aquest partit, sempre és bo començar no perdent.
6: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes. I crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit. I, o almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
5: Això serà llarg, eh? Tot just primera jornada, a partir d'aquí 29 jornades més.
6: Sí, ja sabem com aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria, de l'exigència que tenen els nanos, de la imatge que hem donat, al final, no?, amb la dificultat que té jugar en aquest camp, i no res, continuem a preparar la setmana que ve.
5: Gràcies, Àlex, per atendre l'enjoc cap de setmana. Ja ho veieu, a un punt, la Unió Esportiva Valls, que comença amb bon peu aquesta quarta participació consecutiva a la Lliga Elit. El proper partit serà diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia amb la Unió Esportiva Sant Mauro.
2: El David Prats amb el míster del Valls, l'Àlex González. David, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I amb Waterpolo, divisió d'honor masculina, comença també la Lliga aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit d'aquesta primera jornada.
3: Sí, ha començat fa una estoneta, un quart de vuit del vespre, el partit entre el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta. De moment aquest partit es troba al tercer quart i està dominant l'Atlètic Barceloneta per 6-14.
2: I a l'hoquei patins s'està disputant aquest cap de setmana a Can Xarau, a Cerdanyola, la Golden Cat, i a aquesta hora tenim en joc la semifinal masculina on juga Catalunya.
3: Sí, s'enfronta a Angola, un partit que ja es troba a la segona part, acaba de començar res de fa ben pocs instants. Aquesta segona part, Catalunya domina, ara mateix de manera contundent, per 4 gols de diferència, 1-5 davant Angola.
2: Pinta que jugarà aquesta final davant de Portugal demà, també jugaran les noies, jugarà la selecció femenina, que també s'ha classificat en un partit bastant més igualat. I, per últim, en aquest programa també estarem ben pendents de l'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina comença avui amb els partits del Barça davant del Xuri Urdin a les 9 i del Puigcerdà a la pista del Tartalo a 2:15. I a la Lliga Iberdrola també primera jornada, Quimeras Valdemoro, Puigcerdà a partir de les 9.
0: En joc, el programa de l'esport català.
2: Vinga, són les 8 i 12 minuts. Comencem el programa d'avui, com sempre, dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb tot el bo i millor de l'esport català. Avui comencem amb Waterpolo, i és que ha començat la Champions, fase preliminar, en aquest cas, per al Club Natació Sabadell. Després de la derrota d'ahir, avui el Sabadell s'ha refet i continua amb les opcions intactes de classificar-se.
3: Sí, ahir, com deies, perdia 16-15, un ajustat marcador d'un únic gol de diferència davant del Brescia. Avui ha guanyat 20-12 davant el Budvansk Riviera. Un grup aquest que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia, per tant, tota aquesta fase l'està disputant allà el Sabadell, i demà tindrà el darrer partit. De moment ocupa la segona posició de la classificació. Passen a la fase de grup ja definitiva d'aquesta Champions. Els dos primers, ara mateix el Sabadell ocupa la segona posició, però demà s'ho jugarà tot davant el tercer classificat. A partir de les 3 de la tarda s'enfronta a l'Apollo Sport Management en l'últim partit, doncs, ja en aquesta tercera jornada.
2: Doncs a veure què tal, com li van les coses al Sabadell aquesta tarda. Ara fa una estoneta doncs hem pogut parlar amb un dels jugadors del Sabadell, en Jan Pérez, que ens deia això al respecte del partit de demà.
7: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem. I ja està.
2: I més competicions de waterpolo a la Copa Catalunya. S'està vivint la final a 4 al Club Natació Mataró i avui ja s'ha definit la gran final.
3: Sí, una final que serà demà a la 1 de la migdia i serà entre Mataró i Sabadell. Els dos s'han imposat avui en les seves semifinals. El Mataró ha guanyat el Terrassa per 12-8 i el Sabadell s'ha imposat al Catalunya per 4-11.
2: Doncs demà a la plataforma La Xarxa Més podreu viure a partir de la 1 aquesta gran final entre Mataró i Sabadell. Un Mataró que, com ens deia l'Anna, s'ha imposat al Terrassa. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
8: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació a Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballart, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han enxiulat els àrbitres en el segon període, 2 d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès la Solim obrir una mínima escletxa al marcador. El descans hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan la Solim ha posat la directa. Cara l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Carol Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia la Solim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, la Solim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. La Solim, Centre Natació Metro 12, Club Natació Terrassa 8.
2: I aquesta era la lectura que em feia del partit i d'aquesta victòria el tècnic del Mataró, Dani Ballart.
9: Contra el Terrassa sempre costa.
10: Sempre costa.
9: A la Terrassa la temporada passada els guanyàvem a l'últim atac del partit, però literal, o sigui, literal. Les guanyàvem així. Avui hem guanyat amb més marge, o sigui, que estic molt content del partit que nosaltres hem fet. I sabíem que és a l'inici de temporada i encara, per tant, molts automatismes, perquè venen moltes jugadores de les seves seleccions, hem entrenat molt poc, portem, aquesta és la quarta setmana, i clar, hem de començar a recordar moltes coses. I bé, però estic molt content, jo crec que l'equip s'ha vist un equip molt sòlid. Hi ha moltes coses, hi ha jugadores que es passen tot l'estiu entrenant i jugant, i no tenen descans. I això ho hem de calibrar bé, perquè és que si no, hi haurà un dia que una jugadora es lesionarà i no sabem el per què s'ha lesionat, i el per què és perquè no hi ha manera de deixar recuperar el cos. I això és algú que els entrenadors de club, doncs, desgraciadament, ens toca a nosaltres aquesta feina, perquè quan estem amb la selecció, allà van a tope. Tot i així, que també haig de dir que aquesta temporada el nostre selecció Jordi Valls ha tingut molta sensibilitat amb aquest aspecte i ha donat descans a molta gent.
2: Doncs demà a la una, aquesta gran final de la Copa Catalunya de Waterpolo, que jugaran els equips femenins del Mataró i el Sabadell a la plataforma La Xarxa Més. I el que ha començat ja aquest cap de setmana també, la divisió d'honor masculina. Partits de la primera jornada, tret del Sabadell, que juga a la piscina del Mediterrani, que ha quedat ajornat fins al 22 de setembre per la disputa de la Champions, però la resta de partits sí que s'han jugat.
3: Sí, el que dèiem que tenim en joc en aquests moments, aquest Sant Andreu, Atleti Barceloneta, aquest 6-14 que hi ha ara mateix al tercer període, la resta de resultats ja definitius, i com dèiem, aquest Mediterrani Sabadell, com deies bé ara tu, doncs que es jugarà ja aquesta setmana, que queda pendent. Els resultats d'avui, el Cavall ha guanyat el Mataró d'un únic gol de diferència, 13-12. La golejada l'ha signada el Barcelona, s'ha imposat el Rubí per 9-31, el Lecheide ha guanyat el Catalunya 16-8, i el duel entre el Canó i el Terrassa se l'han portat al Terrassa per un únic gol de diferència, 15-16.
2: Déu-n'hi-do, dur correctiu per al Rubí a la visita del Barcelona a la seva piscina. Ràdio Rubí, Siscolara.
11: Victòria contundent i que mostra la diferència de plantilla entre Club Natació Barcelona i Club Natació Rubí. 9-31 en l'estrena a Sabadell dels rubinencs en una temporada amb força novetats i en un primer partit, així com els pròxims marcats per la baixa que hi ha a la porteria que obliga al conjunt de Rui Tiago, a qui escoltem, a tenir el porter de categoria cadet Pol Roldán com a home titular. Un Rui Tiago, això sí, que evidentment confia en la seva plantilla per a l'actual temporada.
12: Jugamos hoy con un portero cadet de 15 años, han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? Queda mucha liga, estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos, y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya la semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
11: Un equipo que ha de jugar a Europa, l'altre que ha de disputar la permanencia, la diferencia que s'ha vist des del principi. Primer quart ja amb derrota 2-8, amb el 3-15 que s'ha arribat al descans, i tres quarts del mateix per continuar amb el mateix camí, i el 9-31 final. Comença la divisió d'honor amb cadascun dels equips ja marcant cap a on ha d'anar la temporada. Un Club Natació Rubí que ara ja pensa en el pròxim cap de setmana amb aquest calendari condicionat i canviat per aquesta temporada amb dos partits, un davant de l'Atlètic Barceloneta, també impossible, i el següent, clau per a la permanència, davant del Real Canoe.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: 8 i pràcticament 20 minuts. És moment de començar a repassar en detall l'actualitat del futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, ben pendents del que faci avui el Barça després de la derrota sorprenent ahir de l'Espanyol.
3: Sí, l'Espanyol que buscava seguir amb la bona dinàmica, doncs va acabar perdent per 1-3 endavant l'Elche. El Barça busca el ple de victòries al 7-7 a partir de les 9 del vespre al Sánchez-Pizjuán a Sevilla. Veurem si aconsegueix doncs aquest ple de victòries. Ja ho dèiem abans, repassàvem a l'11, el tornem a repassar, però la gran novetat és Livakovic a la porteria. No se sabia quin dels dos porters optaria per substituir a Joan Garcia i seria l'escollit per Hansi Flick, doncs Livakovic és l'escollit. Juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric Garcia. Aquest és l'onze de Hansi Flick.
2: Doncs un Hansi Flick a la roda de premsa prèvia destacava el gran paper que està fent Rafinha, 9 gols Pichichi de la Lliga del capità blaugrana, però no només pels seus gols.
10: When we start the pressing, always,
13: quan fem la pressió, la comencem sempre amb el davanter centre. Rafinha té una gana increïble, una intensitat increïble, i la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés. El necessitem i ell es troba en un nivell top. No són només els seus gols, sinó també la tasca defensiva que fa. Ell sempre comença la pressió i tothom s'hi involucra i pensa, si ell hi va, jo hi vaig. Mai hi van un o dos jugadors, hi van tots junts. Ell ho inicia tot i com a capità tothom el segueix.
2: Doncs Rafinha, veurem si avui també torna a ser decisiu. Està fent enorme inici de temporada. I avui, per cert, també s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris del Barça, que ha aprovat el nou finançament, una aportació extra de 510 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou, també el pressupost de la passada temporada. I, a més, Joan Laporta ha aprofitat també per llançar un dard al Real Madrid.
14: Ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: I tant, panxos. I durant aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha anunciat les renovacions acordades i pendents de signar de Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espart fins al 2030.
15: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espart. Son cosas ahora, temas administrativos que vamos a hacer durante esta semana, pero que quería explicar aquí un poco el tema de las renovaciones, que no está ahí, pero que son 3 jugadores que acabamos de arreglar esta semana.
2: I ahir, com dèiem, derrota sorprenent de l'Espanyol davant de l'Elx 1-3, tot i jugar amb un home més des del minut 5 de partit, però els pericos no van poder. Un Elx que era cuer i que no havia guanyat cap partit i van acabar perdent després del partit jugadors com Edu Expósito o Marcos Fernández, que feien autocrítica.
16: Partido para olvidar, lógicamente, porque hoy no nos ha salido lo que habíamos trabajado, lógicamente, también con un hombre más. Hemos estado bastante espesos en la finalización. No hemos circulado como teníamos que haberlo hecho y nos hemos precipitado mucho, así que bueno, ya te digo, autocrítica. Hoy es un partido francamente malo porque hemos estado todo el partido con un hombre más y no hemos sabido aprovecharlo.
17: Bueno, creo que se nos pone el partido muy, muy de cara en el minuto 6 con la expulsión, pero no hemos sabido atacar con la superioridad, no hemos sabido encontrar los espacios, ellos estaban bien metidos atrás y nos han pillado en un par de contras. Nada, no hemos estado bien, a limpiar las cabezas y a seguir.
2: I també, molt autocrític, Manolo González.
18: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú i girar això i el primer joc perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
2: 8:25, Lliga F, i han puntuat tots els catalans.
3: El Barça guanyava 0-6 a l'Alavés ahir, el Badalona avui m'ha empatat a 0 amb la Real Societat, i la primera victòria de l'Espanyol arriba per 5-1 davant al Madrid Club de Futbol, que no havia perdut.
2: Doncs sí, havia guanyat tots els partits, ben contenta al final del partit, l'entrenadora Sara Monfort i també una de les jugadores, la vigolejadora Paula Gutiérrez.
19: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada ja es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que bueno, sí que han sigut superiors amb l'ICF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'estre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixia.
20: Sí, al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure en nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
21: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
2: Doncs l'Espanyol puja a la novena plaça amb 4 punts. De seguida repassarem com ha anat també el partit del Badalona Women i el triomf ahir del Barça. Ens aturem 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un...
24: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
25: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
26: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la bigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i de moment ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Marc Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però la situació ha fet un gir per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, que ha arribat massa tard a una sortida i ha escombrat a una jugadora de la Reial Societat. Era el minut 32 i el tècnic Marc Ballester ha decidit canviar a Elena Julve, una de les millors en atac, per donar entrada a la portera suplent, Txell Font. La guardameta no ha tingut temps ni d'escalfar, però ha estat decisiva en diverses ocasions per evitar el gol de les Churriordin. Al minut 81, el VAR ha entrat en acció per anul·lar un gol de la Reial Societat per fora del joc de Chacón. L'entrenador Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió.
3: Sí, no era el partit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar. Se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat és un molt bon equip en pilota. No ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici i el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat del descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar no? i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora de la Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
4: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això el Barça ja és líder en solitari perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria 0-6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sydney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, per continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
5: Sí, partit i escenari difícil, diria jo, un plantejament

0: pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això evidentment et dificulta, o sigui, et permet una mica de circulació de mig del camp endavant, però per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec que hem tingut uns minuts d'adaptació perquè era una cosa que no esperàvem i a la que hem modificat una mica l'estructura i hem reconegut que la Cindy era la nostra jugadora lliure si venia al mig del camp. Crec que ho hem atacat molt bé, hem tingut molta situació favorable de gol. Crec que la primera part el marcador hauria pogut ser inclús més ampli i me'n vaig content perquè crec que era un partit exigent, un partit complicat en un escenari difícil.
1: Jo crec que hem fet un partit molt seriós, hem trobat solucions a la primera part sobre un plantejament que a lo millor no ens havíem trobat fins ara. Hem sigut valentes, hem tingut ganes de jugar a futbol, de xutar, de marcar gols i de seguir en la línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo i res, pues, animem a l'afició que vingui, que els necessitem a tots i a pels primers 3 punts per seguir amb el títol.
2: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
3: Vinga, 8:36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, 6a jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
4: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
3: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9, després de l'ensopegada de l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Quique Álvarez adverteix que no s'han de refiar ni molt menys.
5: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats perquè és un equip que no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs, un vam perdre i un vam guanyar, però els dos patim bastant, i que el que no podem fer és això. Hem de fer, intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
3: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 el Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12è a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
6: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, i el repte és majúscul.
7: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda que hay en muy pocos momentos está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
2: En Joc, amb Ignasi Trapero.
3: 8 i 39 minuts, vinga, recuperem també les categories femenines. Parlem de la primera i de la segona federació femenina. La primera femenina, només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
4: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid B serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
3: Després de l'empat, potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat l'EM.
4: I tenim precisament un duel català que enfronta a Europa i una Sant Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3 a 1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre l'EM i el Múrcia, doncs se l'ha portat l'EM per golejar de 4 a 0.
3: Doncs si això acabés així, en l'Europa on a Sant Adrià serien els tres primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2 a 0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem que li han tret aquells tres punts contra el Sant Pere per alineació indeguda de Martina Rojo, que havia estat doncs, expulsada en l'últim partit de l'any passat al play-off jugant amb l'Ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, alineació indeguda, li han tret els 3 punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaria amb 0 punts. Si acaba guanyant l'Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els 3 primers de manera efectiva i l'Ona Sant Adrià perdria el primer partit, havia guanyat els dos primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Múrcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després de la partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Lund.
8: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
9: Bueno, valoració muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana, las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
3: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de dos equips catalans més.
4: Sí, perquè són 5 en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial el Barça C, en aquest cas. S'enfrontarà al Saragossa a partir de 2:15 del migdia i el filial de l'Espanyol. L'Espanyol B s'enfronta al Sant Pere a partir de les 4 de la tarda. Els dos juguen com a locals.
2: En joc.
3: Vinga, i a les 8 i 42 minuts parlem de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
4: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia, el 89 li ha empatat el partit al Múrcia, i al minut 100 de penal ha acabat guanyant el Múrcia per 2-1, per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic, jugarà a partir de les 12 del migdia al camp de l'Alcorcón, i l'altre català, en són 3 en aquesta primera federació, el Sant Andreu jugarà el dia 23 a les 9 del vespre davant del Real Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
3: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit, ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules, i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb goles de Víctor Morales a la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral, perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz, que doncs, ha estat invalidada per un fora de joc previ, que no era, i en l'última jugada del partit, un penal inexistent, de fet la pilota no estava encara en joc, era en la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12, i doncs el conjunt europeista que de moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golaç, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
10: El partit partit crec que l'hem combatit superbé. Sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria. I crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
3: Doncs, de moment, derrota de l'Europa i demà el Nàstic que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els tres partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que, de fet, si guanyés demà, seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera, mira que guanyava 2-0, però l'Ea Gran ha acabat empatant, i per tant, si demà el Nàstic guanya, atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
11: Igual que la situació d'intentar millorar casa en pilota, crec que Cartagena mos van morir a tres quarts. A tres quarts era situació d'amenaçar clara nostra. Perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que... possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar, diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota i a tres quarts ser més eficaços.
3: I 46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda, no ha anat gens bé per als nostres representants.
4: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2, per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
3: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda l'Olot també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
4: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 6:15 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano, i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
3: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser, de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco, jugador.
12: Bé, és un equip que serà complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de gols, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp, l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs més petit, amb la gespa natural, una gespa natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut pluges i perquè van jugar amb sorratxos ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar, però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber els nostres futbolistes adaptar-se a cada situació, i això és de ser bon professional, saber-ho fer.
13: Bueno, esperamos con muchas ganas, con esperar traer el Mastres a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos mucho ya en poco tiempo, y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería a cero te asegura un punto. Eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto Marcos como yo. Pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
3: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés, Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
14: Bien, muy contento. Tanto con el cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los 3 puntos y traerlos para casa.
3: I a 6:15, el Barça Atlètic visita al Barbastre. Julià Novelletti, tècnic del filial blaugrana.
15: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora, como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto, que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido 2 jornadas donde hemos jugado muy bien esas 2 jornadas. Y hay que intentar mantener esto.
3: Vinga, ja tercera divisió, grup 5è, tercera jornada, amb uns quants partits avui dissabte.
4: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, 2 ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet per 1 a 3. Aquests són els 4 partits que s'han disputat aquesta tarda.
3: Els hem viscut els 2, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
16: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1 a 3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi del Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat, però qui perdona ho paga, i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Guzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria d'Aroca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Guzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sugor. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Xema i, sobretot, Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió, el porter ha deixat 2 jugadors visitant sols contra el porter i l'extonent Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
17: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tota una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2-3. Al final és futbol, aquestes coses passen, i amb l'1-0 semblava que havia un partit que la primera part era per anar 3-0. Primer xut, cop que arriben a l'àrea ens fan gol. És futbol. Si no mates el partit, amb una jugada es pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat, crec, tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, pensava que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé, em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt. Llavors, si ell ho ha vist clar i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
16: Amb aquest resultat, empat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
3: I després de veure el Tona Pobla de Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
18: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicta. Una victòria, 2 empats. El Peralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat ja, però el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Peralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer, la pilota li ha arribat a Marroquet, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova, minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Peralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Peralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova, allà s'han fet gegants, Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kibili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit, amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0 i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caça de Kibili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant Peralada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumnes Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Peralada amb aquest gol a última hora de Kibili, que li dona un bon punt.
3: Doncs bon punt per Vilanova i per l'Ada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
4: A les 12, Sant Cristòbal, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, a l'escala 6:45, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
3: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9:03 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
19: La xarxa de comunicació local. Grans batutes.
20: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
21: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
21: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
21: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
21: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
22: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
23: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, als quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

What? What's that? What's that? What time? All right.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: 2:15, marxem de ronda. Anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
2: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27, davant del València Bàsquet.
1: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió al partit del Barça de futbol.
2: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja, doncs, d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
1: De 0 gols ja de Rafinha en aquesta lliga, pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada. Com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, Pau Villafanyem.
3: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 al marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
1: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz, i l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
2: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: a la pista de Parrulo Ferrol, perdien 3-1, es van posar 3-5 i al final se li va escapar la victòria al conjunt de Santa Coloma de Gramenet, però va sumar el primer punt de la temporada, 5-5, així ho veia el tècnic Jorge Vargas.
1: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos con el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, un poco fastidiados.
2: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, avui 36 minuts, és moment també de parlar d'handbol a la Lliga Sobal, segona jornada. Avui ha jugat el Granollers.
3: Sí, i ha aconseguit emportar-se la victòria davant del Port Segun. De fet, l'ha guanyat a la pista del Port Segun per 24-27, per tant, 3 gols de diferència.
0: Doncs segona victòria en 2 partits per al conjunt Vallesa, que és un dels co-líders de moment, juntament amb Irún i Atlètic Valladolid, que són els que han jugat ja 2 partits i els han guanyat els 2. Després del partit, escoltàvem el tècnic Antonio Ramà i el jugador Juan Palomino.
4: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene muy buen equipo.
5: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Había que estar por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
0: I demà serà el torn del Barça, que si guanya també s'afegiria a aquest grup de co-líders.
3: Exacte, buscaria la segona victòria. Juga a la pista de Puente Genil a partir de les 5 de la tarda.
0: Doncs abans del partit hem escoltat un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
6: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí, mantiene el entrenador, tiene buenos centrales, y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
0: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
3: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38-31 davant del Saragossa en aquesta segona jornada.
0: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers 2 punts per al filial blaugrana. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
3: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'Oar Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a l'Esplugues. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils 27-31 a la pista del Sant Esteve Sant Rovira. El Sant Cugat, la Roca, ha acabat amb victòria del Sant Cugat 30-28 i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí, que accepta amb balonmano Granollers 2.
0: Doncs a l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant les Plugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant les Plugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i les Plugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final, 76 gols en total, i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
2: En joc.
0: 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de les semifinals, tant masculina com femenina.
3: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
0: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
8: Bueno, la veritat que cada vegada menys, i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, això ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs, però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufats del minut 1 ho podrem tirar endavant.
0: 9:43 minuts. Vinga, anem a passar per Cadis, perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafanyer.
9: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat, amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cádiz Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris, i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
0: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins, havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també els companys d'Esport 3.
10: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí doncs hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
0: I 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. Hoquei Herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
3: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
0: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Mogosa.
11: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2 en un match amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de l'Eaquela. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, transformat per Núria Carles. Retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i, novament, Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
0: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agrenc. Demà dos partits més.
3: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista del camp del València.
0: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb quatre partits en presència d'equips de casa nostra.
3: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 1:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic Terrassa.
12: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
0: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
13: David de la Cruz ha completat la 20a i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Nissa 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo ara fa una dècada.
14: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
15: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya de cara al final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
14: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
16: A la línea recta, bicicleta sense llum.
13: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
15: Da un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años uno confunde un poco lo que hace con quién es, y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
13: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
15: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca, y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo, ellos mandan siempre un email pues, para reservar un poquito las fechas a final de año de cuándo son las concentraciones. Y por error me incluyeron y cuando vi aquello... Y vi
17: No, por favor.
15: Y ese fue el momento, que lo ves, es que es el momento idóneo.
17: Dolor de patas como
15: no, dolor de patas no, pero en el corazón sí que sentía algo, ¿no? No me vi ya capaz de hacerlo y nada.
13: De fet, podríem dir que era un secret a veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
18: És una cosa que tampoc em treu molt la son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigens pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs? Perquè al final són molts anys tenint un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs és el que potser més intranquil·litat em dona.
13: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
18: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard, i penso que una sortida també així que pugui ser doncs, no planejada també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no?, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però com que vaig arribar així de xiripa, però d'alguna forma tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació que pel fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, ja són 17 anys de ciclista professional, que són mitja vida meva.
13: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però a Eurosport ha confesat que finalment hi haurà canvis.
19: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré, así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si el caso, pues ostras, también súper contento de que si mi última carrera es la vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
13: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
19: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
5: ¿Solo?
19: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito ser capaz de... Mi objetivo ser capaz de saber quién es David de la Cruz más allá de ciclista profesional y entonces a partir de ahí pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
13: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última vuelta accidentada, amb l'etapa, per exemple, als Pirineus suspesa, que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la vuelta agafant un bidó. I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat al lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.

0: Vinga, són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, a aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafañer.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar, doncs, una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, en la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar, o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, o en aquest programa, hem escoltat el jugador Jean Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya. Una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha, pues estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs vinga, no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porto. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques pel subministrament d'aliments. Tot i això ho han fet en una trobada bilateral en el marc de la cimera de ciutats UBIN, que celebra la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I també el programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu a 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reacrobament familiar. L'iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça als joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn, la llengua i la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 de la matinada, quan els agents han estat requerits a l'arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de vies de Granollers carregant un sac i un carretó cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, que és un dispositiu dels Mossos orientat per prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en l'acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, que és un dels edificis organitzats que està amenaçat per la no renovació de contractes. El sindicat també ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat. L'edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 metres quadrats, incloent una construcció auxiliar i uns jardins, i pretén donar servei als fidels de Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i Sud de França, que s'estimen en uns 22.000. I en cultura, la consellera Sònia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que s'hagin especificat l'ubicació o el calendari de construcció previst. La consellera també ha anunciat que el govern crearà un nou fons per preservar el patrimoni i ha destacat que la cultura és una eina fonamental per confrontar desinformació. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Welcome to my world of music. Music that unites people. You won't forget this party. You won't forget this people. And music won't let you sit down for a moment. Be ready for a big dose of adrenaline. Ladies and gentlemen, please welcome Order now. Please visit

0: Funky Tracks Radio.
1: È un mondo difficile.
0: Funky Radio Show.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: There she was, just a walking down the street, singing.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Estàs escoltant?
6: Dicen,